M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: discurs com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què?

No penso tornar.

y cartera.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs
2: Ooh, baby, ooh, baby, no.

bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos, però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir es talla la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25, ahir al vespre a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí, a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7, a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la P10, a la ronda litoral, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.

0: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus a hores d'ara a les Valls Pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges, si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
2: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
6: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
1: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret de Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
9: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: I quan ja és un quart de vuit del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
10: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
11: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montsià podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
12: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs. Podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt. No repensar, sinó quan se fa una infraestructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
11: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
1: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
13: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions, hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
1: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Ester Minguell.
14: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
15: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
16: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
14: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
17: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
18: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
17: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
19: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
18: Tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
17: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
1: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat la banqueta.
20: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
1: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep els Salgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiacos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
0: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Mardia Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
1: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch Quifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
3: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanismo.
4: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
7: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. Dijo Mari Carmen, resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
10: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a 3 famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
11: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
12: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
1: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
14: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també en donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
15: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
16: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra. No? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
14: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots dos sentits de la marxa. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen 2 derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
17: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers 2 partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
1: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les 2 places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
18: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb 2 equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El Primorie croat també està cridat a ocupar una de les 2 primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
19: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els 2 primers partits, cosa que ens donaria de classificació, és el nostre objectiu principal.
20: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els 3 són forts, hem d'anar partit a partit.
18: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
1: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
0: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes. El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
21: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
22: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
21: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: ¿Sabías que...?
4: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.

0: de l'Espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo, en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs, hores d'ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud, destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que sobretot intenteu

0: preveure el viatge. Molt bon dia.
1: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sidral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú els núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
4: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: L'artista urbà Tibi Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
5: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest real decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'expert. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
9: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
10: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes són per aquest increment, no?
1: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
10: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia. És cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament, com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe al que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat, i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
1: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
10: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge. I en tot cas, el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que el diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge. I estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball. No? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
1: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
10: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més, a vegades poc previsible. Fixi's, ens vam passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí amb hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any, en poc més de 24 hores. No? Això genera una situació doncs, de dificultats en molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos. No? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar. No? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests anys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però que no pot ser que on cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer, es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els aiguats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No. La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Josep Ginesta, doncs ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
10: Gràcies a vostès.
1: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment Parlament, a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
5: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que, correctament, hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports avui, doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a la otra madre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social, però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
1: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
4: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual cosa ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
1: Lluís Pastor, parlaves de sentiments, i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
4: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual cosa qui digui que l'emoció d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció. Llavors, quan el senyor Feijó està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
1: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això, pues ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que hem anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40-45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat les notícies en xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, eh? Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Elena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Elena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: I quines han estat les conseqüències, Valeria? Perquè alguns veïns no podien accedir a casa seva, hi ha hagut dues línies de bus que han deixat de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3, sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio. Así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Vale, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí, así que bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Claro, porque la gran pregunta es cómo evitar que això torni a passar, perquè clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente. Al final, el cambio climático ha llegado para quedarse. Así que nosotros, desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró, estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: I, Valeria, una última pregunta. Què podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca. Así que los vecinos, pues, han actuado con sentido común, de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró, y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Elena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els aiguats, els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies, com a barri de muntanya que és.
0: 10 minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven amb candeletes, eh?
4: Sí, s'ha fet llarg per a molta gent. Aquests 19 dies d'aturada pels partits de seleccions, aquests dies d'aturada per partits internacionals. Avui, però, ja torna a la Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga en la visita al CUE de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen 2 derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
5: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers 2 partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoca de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judoques, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí la Seu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70-60. Per contra, l'Esper Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83-89 a Fontejau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
6: Era importante los 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
4: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
0: Gràcies, Marta.
4: Adéu.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanya en David Navarro.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se han puesto borde conmigo porque son la
7: cara. Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
10: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
11: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
12: ¡Ya basta!
11: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
13: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
10: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
14: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
15: Bienvenido.
16: Creo que necesita uno más grande. ¿Qué te parece?
17: ¿Mami?
16: ¿Lista para salir?
10: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
17: Intentas engañarme.
16: Bella, soy yo. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'obrador d'Arrel.
10: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
18: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats de les arts d'Arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: Posem el punt i final a una setmana intensa, pluges torrencials, avançament electoral, decret d'habitatges i la mort de Mari Carmen. Tornem, per cert, dimarts, recordeu-vos. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. JARC ha convocat avui una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i també els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts

0: el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Es preveu que comencin a arribar diferents columnes de tractors fins a la plaça Cervantes, on a les 10 hi ha prevista la concentració davant la delegació d'Hisenda. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat per camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A banda, també hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis on va ser desnonada als 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat també acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci a diverses institucions.
2: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És divendres 9 d'octubre del 2026. Quan passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. La mort de Mari Carmen ha intensificat les protestes al carrer per la crisi de l'habitatge i ha accelerat la convocatòria d'eleccions que vam conèixer dilluns passat. Comença així la precampanya electoral amb la presentació de les candidatures i amb unes enquestes que continuen situant el Partit Popular i Vox com a favorits. De seguida analitzarem tots aquests canvis polítics a la nostra tertúlia. A més, tindrem les nostres seccions de divendres i avui coneixerem l'urbanista pretenc Joan Busquets, que ha estat reconegut com a soci d'honor de l'entitat Amics del Prat. Comencem. El control tècnic Pico Estilo i Marc Rubio, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: A l'actualitat del dia, saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Lluís Rodríguez. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Issa. Doncs, a banda de les eleccions generals que van convocar recentment, tothom tenia en ment les eleccions municipals, que aquestes sí que tenen la data molt fixada i que seran al maig de l'any que ve, perquè ja comencen a moure les primeres fitxes i comencem a conèixer les primeres candidatures. I, per exemple, la primera que coneixem, de fet, és la d'Estimem el Prat, que ha triat a Gerard Valverde, sense sorpreses, hem de dir també, per les eleccions municipals, per encapçalar la seva candidatura a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar la llista sota el lema "Tu ets la clau, recuperem el Prat". Valverde vol així aproximar-se a un electorat més ampli que el que va votar els passats comicis quan es presentava amb les sigles de Junts. Ara, diu, l'espai vol agrupar més sensibilitats, més sensibilitats, però també amb una mirada comuna, l'interès pel Prat.
2: M'acompanyen persones, és a dir, que podran participar d'altres formacions polítiques i optar per altres candidatures en altres eleccions. Jo el que vull parlar és bàsicament del Prat, d'aquella política que es pot fer des del Prat i de transformar aquesta ciutat, que és el que em mou a fer política a dia d'avui i és el que em mou a tornar-me a presentar.
1: Valverde ha estat elegit en una assemblea oberta en el flamant cap de llista, ha esmentat alguns dels eixos vertebradors de la seva candidatura: identitat i patrimoni, seguretat i civisme i economia i comerç. Encara més coses, perquè des d'aquest dijous està en marxa la 19a edició del Quito Tapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica per excel·lència que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 tapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat n'hi haurà el pot a lava i cada tapa anirà acompanyada d'un Quinto d'Estrella d'Am, que és qui patrocina aquesta edició. Celebran així també el 150è aniversari de la cervesera, que té presència aquí, com sabeu, al municipi, evidentment. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cadascuna d'aquestes tapes per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica d'Estrella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants. I d'altra banda, posem també la nota cultural, perquè la pretenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'11, és una de les pel·lícules que es presenten al Festival Internacional de Cinema de Sitges, que ha arrencat aquest mateix dijous. La pel·lícula, dirigida per les cosines Clàudia i Paula Serra, 11, tracta la història de 8 infants i 2 monitors, d'aquí surt una mica el número, després veurem com d'un agrupament escolta que queda atrapats en un refugi del Pirineu. Mentre esperen el rescat, se n'adonen de la presència d'un nen més, d'aquí va el número, aquí també veurem quina sorpresa hi tindrà. Recordem que la pel·lícula s'estrenarà a Sitges el dilluns i que després arribarà als nostres cinemes ja pel públic general, per decidir-ho, el dia 6 de novembre.
0: Pinta molt bé,
1: Sí, sí.
0: I fa molta por. Almenys el tràiler.
1: És Sitges, és el que toca.
0: Sí. Lluís, alguna cosa més?
1: Després tindrem l'infopodcast i moltes més coses, com sempre, al Prat és Notícia a partir de la 1.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana?
1: Moltes cosetes, a veure si aquest cap de setmana crec que el temps acompanyarà
0: per tant,
1: hi haurà suspensió de partit perquè no he tingut un cap de setmana que podríem dir sencer,
0: clar.
1: Perquè al principi les categories de bàsquet no havien arrencat, les de futbol sí, després van arrencar però teníem la festa major entremig,
0: sí.
1: El passat cap de setmana ja ho teníem tot en marxa, però amb les pluges pràcticament no es va jugar res, per tant jo crec que aquest cap de setmana més o menys tothom jugarà.
0: Esperem que sí.
1: I per això aquest cap de setmana ja tenim doble ració de Prat Esports, perquè tindrem programa el dissabte, començarem a les 7 de la tarda, perquè tindrem doncs a 8:15 el partit entre el Club Bàsquet Prat B i el Club Esportiu Palamós, i també el partit de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, el conjunt femení, que s'enfronta a casa a la Florida. Tots dos partits a 8:15 del vespre. A més, com abans hauran jugat el Prat B contra el Planadeu i el Terlenca contra el Gironella, el Terlenca a les 4 i el Prat B a les 6, doncs també aprofitarem per repassar com han anat aquests dos enfrontaments. I evidentment el diumenge tenim el plat fort, que és aquesta Associació Esportiva Prat Sant Rafel, a les 4 de la tarda diumenge. Una mica abans s'haurà jugat el primer equip del Club Bàsquet Prat, que s'haurà enfrontat a casa el Joan Busquets al Ciutat Molina Bàsquet, eh? Horari poc habitual, un diumenge a 1:15 del migdia. Bueno,
0: és l'horari... cert.
1: Sí, és estrany, però és l'horari que ha fixat o que ha triat al club i, mm-hmm. i per tant doncs, no el podrem seguir en directe.
0: Clar.
1: És impossible que el Nil estigui al Joan Busquets i després arribi a temps al
0: no
1: Prat.
0: Per tant,
1: doncs, malauradament no podrem fer aquest partit en directe, però bueno, ja sigui després al programa o el dimarts, que dilluns recordem que és festiu, doncs ja repassarem tot el que hagi passat en
0: molt
1: aquest
0: bé.
1: Partit. Per tant, nosaltres el diumenge arrencarem a 3:15 de la tarda amb tota la prèvia d'aquest partit de Copa del Rei, que doncs, recordem, amb un 1-5 parteix el Prat, o sigui... que té peu i mig en la següent ronda, primera eliminatòria de la Copa del Rei, que ja sabeu que serà el 29 d'octubre a les 9 de la nit i que el partit es jugarà en el camp del conjunt d'equip de menor categoria. Per tant, doncs, el Prat o el Sant Rafel, doncs, que seran els locals d'aquesta eliminatòria contra l'Atlètic Club. De moment, la gent ens pregunta, hi ha preus d'entrades?
0: Sí.
1: Res, no hi ha res encara, evidentment.
0: Clar, no s'ha passat aquesta eliminatòria de manera oficial.
1: Per tant, doncs, segurament fins dilluns no tindrem coneixement de preus d'entrada ni res, o sigui que...
0: Però tothom ho estem pensant.
1: Sí, no, tothom.
0: A veure
1: més
0: on
1: o menys,
0: es farà,
1: quant costarà,
0: a veure
1: quant costarà? Què? No ho sé, la veritat, podria dir 20 euros i m'estaria inventant perquè no tinc ni idea. O sigui que res, avui al programa doncs, repassarem tots aquests partits d'aquest cap de setmana, que com ja veus doncs, arriba molt atapeït de partits.
0: Sí, sí.
1: I res, per cert, també tenim el Vikings, que aquest cap de setmana tindrà doble ració, perquè l'altre dia no va poder jugar i tindran partit dissabte.
0: Ostres.
1: El del Sabadell, que teníem pendent, i després el del diumenge contra l'Arcs, que és el que li tocaria aquesta jornada. O sigui que
0: difícil, eh?
1: Molts partits
0: en dos dies.
1: Tenim molta feina després. Jo per dimarts estic veient la damunt de partits que dic, ostres, a veure com els fico tots en el mateix dia, perquè després tenim també la secció de pretens pel món, mm-hmm. o sigui que...
0: Ja fa goig, eh?
1: Sí, ens espera un dimarts carregat, com també tindrem aquest cap de setmana.
0: Molt bé, Jonathan, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quina serà la previsió meteorològica de cara a les properes hores i també per aquest cap de setmana, després de tots aquests dies de pluja. Lluís Miquel Pérez, des de la xarxa, bon dia.
1: Bon dia, una situació cada cop més tranquil·la al llarg de les properes hores i també, de fet, aquest cap de setmana, llarg per molta gent. Avui ha destacat simplement que el vent continuarà sent intens en alguns racons de l'Ebre i, sobretot, a l'Alt Empordà, per bé que aquesta tarda bufarà una mica més feble. Ja se'n van les pluges, algunes boires aquest matí a les comarques interiors de Girona o cap a la plana de Vic, i atenció a aquesta temperatura que ha baixat d'una forma evident. En canvi, la tarda acabarà sent molt confortable. Aquesta dualitat de temperatures, fresques matinals i tardes confortables, també s'anirà donant al llarg del cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, que vagi molt bé. Sí que ha baixat la temperatura de manera evident. Avui és un dia una mica més tranquil a la mobilitat, però tornen a haver-hi afectacions a Rodalies, a la R2, a la R2 Sud i a la R2 Nord, ara mateix amb demores de 30 minuts de mitjana a causa d'uns treballs de millora a la infraestructura, i també hi ha altres afectacions a la R3 de Rodalies, que manté ara per ara un servei complementari per carretera entre, doncs, Fabra i Puig, i també Puigcerdà, per les obres de desdoblament de la via. Sembla que la resta de transport públic funciona amb normalitat i avui no hi ha vaga dels autobusos de TMB. Anem a veure com estan les carreteres de l'entorn. Com sempre, gràcies al RAC i al Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, pel que fa a retencions habituals, a hores d'ara tenim una jornada avui divendres de moment amb força tranquil·litat. Aquesta operació sortida, sobretot, es donaria a partir d'aquest migdia i primera hora de la tarda. A hores d'ara, sobretot al vessant Llobregat, tenim força en fluïdesa. Trobaríem algun petit quilòmetre amb circulació més intensa a l'A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció Barcelona. Tot i així, hem de destacar que hi ha hagut un vehicle avariat, una avaria a la ronda litoral, a la B10, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, que en sentit nord, atenció, això sí que ens deixa circulació intensa durant més de 6 quilòmetres, on un punt a l'Hospitalet de Llobregat, com dèiem, està allà un carril de circulació. Per altra banda, caldria recordar també, doncs, que tenim una altra avaria, en aquest cas a la AP7 de Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud, en direcció Tarragona, també talla un carril, però provoca menys d'un quilòmetre de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Bon dia, que vagi molt bé.

El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio,

0: Marc Quinto, bon dia.
1: Molt bon dia, Issa. Divendres ja comencem amb el periòdico. A més, mira, està bé perquè el periòdico té al costat del logo, doncs, el logo del Festival de Sitges, que s'obre amb un thriller de l'espanyola Carlota Pereda, i doncs important perquè el Sitges Film Festival, un altre any més, el Planeta Prat i el Prat Ràdio, doncs hi són presents amb el Francesc Cànovas.
0: Ha costat.
1: Ha costat una barbaritat, però hi som finalment, i d'aquí uns dies us ho explicarem tot plegat, així que molt contents de que comenci el festival. El periòdico, com dèiem, Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas. Són aquestes mesures per pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. El govern eleva els objectius del nivell dels dipòsits establerts per la Unió Europea per al 2027 davant l'escalada de preus. Enagas preveu que els magatzems estiguin plens al 87% de la seva capacitat l'1 de novembre. Important, ara que ve l'hivern i no... Sí. No volem grans pujades de preus. La fotografia és pel conflicte entre Rússia i Ucraïna. Cop a la resistència. Rússia llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats ucraïneses i mata 30 persones a Kramatorsk. Vale, era difícil,
0: veure,
1: no? Però era així. Sí, és que el rus també se'm dona bé. Sí. I, bueno, això seria ucraïnès, no? I bé, el negoci de les cases de colònies escolars cau un 80% pel boicot del professorat. El sector, que mou 50 milions a Catalunya, té tancaments en cadena si persisteix el bloqueig. Recordem, doncs, ara mateix, escoles i instituts no estan fent gairebé ni sortides dins de l'horari escolar. Totes les colònies, o la gran majoria, s'han cancel·lat, doncs, com a mesura de pressió contra el govern per aquestes millores laborals i també millores cap als i les alumnes.
0: Lara, la precampanya és tensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El Partit Popular rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el Partit Socialista de manipulació emocional. 7 de cada 10 espanyols estan a favor de congelar els lloguers durant 2 anys, segons el CIS. I també vam un reportatge especial vulnerable versus vulnerable, desnonament difícil també al Raval. La fotografia és per aquests bombardejos per part de Rússia de 2 autocars i continua també amb altres destacats com, per exemple, quins seran els candidats de cada formació política de cara a les properes eleccions. Esquerra Republicana negocia amb Rufián mentre prepara una alternativa i anuncia un concert de l'Alfred García, l'Ara en portada, que es farà a l'Auditori de Barcelona el 20 de desembre. I per tant surt aquí en portada el pretenc Alfred García i mira, el destacarem també.
1: I acabem amb La Vanguardia. És similar a la del periòdico. L'Espre Duel per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda. La fotografia és pel tema ucraïnès. I després hi ha alguns destacats, com ara amb el que comentaves d'Esquerra. Esquerra estudia un pla B per si Rufián decideix renunciar a ser el candidat republicà i per contra doncs, se'n va al Front Ampli o no sabem. L'alternativa seria Jordi Albert, portaveu adjunt al Parlament. I després hi ha aquí un altre destacat sobre menjar, sobre dieta, sobre la dieta que portem, i és que la moda de la proteïna dispara el consum d'ous, perquè s'ha vist en els darrers anys que doncs, els ous són molt més bons del que creiem i doncs, la gent li dona per menjar. Ens ho expliquen tot a l'apartat de societat.
0: Molt bé, hi ha opinions de tot tipus, eh? Ara s'està tornant també a qüestionar el tema de menjar tants ous cada dia, però mira, va per moda. Si agafem l'històric de nutrició i dels estudis que es van posant en marxa i dels resultats, doncs
1: estan
0: cadascú
1: boníssims.
0: Buscarà el que vulgui.
1: Bons estan.
0: Més coses, Marc, doncs anem a explicar-vos què hem preparat, no? Aquest divendres, què et sembla?
1: Pues perfecte, em sembla.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Marc, què hem preparat avui?
1: Vinga, doncs comencem fent tertúlia. Avui ens visita la Imma Llopis, l'Emili Miquel i la Laura Rodríguez. Parlarem doncs, d'aquesta actualitat que no para, aquesta convocatòria d'eleccions de Pedro Sánchez pel proper 29 de novembre, que doncs, està a l'ambient molt caldejat i veurem quina campanya hi ha, que de fet comença aviat la campanya amb una vaga general que en els darrers 14 anys no se n'havia fet cap, doncs, a les portes de...
0: Tu no has viscut cap en la teva vida, no? O sigui, en la teva vida laboral?
1: No, ara que ho dius, no.
0: No, no.
1: He viscut vagues, però no general.
0: No, clar.
1: He viscut vagues, doncs...
0: Bueno, a l'escola poques, també.
1: Perquè
0: a l'escola concertada no es fan vagues.
1: He viscut, doncs, les del procés, que eren aturades de país.
0: Sí, sí, sí.
1: He viscut les del 8M, que jo no les feia.
0: Clar, clar.
1: I algunes d'altres també,
0: poques n'has viscut, o sigui que mira si feia anys que tu no has viscut una vaga general.
1: Bueno, és que clar, quants tenia jo? Anem a fer...
0: A veure, 30 menys 14 és fàcil.
1: Doncs
0: 16
1: llavors,
0: anys.
1: No podia, clar. No podia haver-la fet, perquè vegis com està el tema. Doncs parlarem d'això, parlarem també de... Doncs, de la mort de Mari Carmen Abascal, recordem, desnonada i doncs, que no ha pogut aguantar més finalment, els decrets aquests que al final han tirat endavant una mica, doncs com queda tot plegat amb aquest panorama ara, doncs, a inicis del mes d'octubre. Tot això serà per començar a les 10 divins divendres amb el Lluís Aguado. De què parlarem? Una mica dels concerts d'Oques Grasses que està havent-hi a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. De fet, ell va anar abans d'ahir a un dels concerts, s'ho va passar molt bé i vol parlar d'això. Ha tingut moltes experiències al concert, però...
0: Sí, a veure quines explica.
1: Veurem quines explica.
0: Algunes no es poden explicar.
1: Després, parlarem també del Quinto Tapa, que ja ha començat. El dimarts farem l'entrevista grossa d'inici amb tots els organitzadors, però ell ens farà alguna pinzelladeta avui ja, sobretot en tema organitzatiu, d'ell com funciona, com va l'artesà, com s'organitza també el gremi, que ell forma part del gremi. La setmana vinent anirem a l'artesà amb ell a tastar aquestes tapes i doncs ja podrem tenir un veredicte.
0: Això m'agrada, perfecte.
1: Més coses, a 11:15 seguim amb els Premis Amics del Prat. Recordem, l'altre dia doncs, vam tenir la Maria Àngels Codinel i Manuel Crespo en representació dels Pastorets i del Prat Ràdio, i avui li arriba el torn de Joan Busquets, que és urbanista, que també va rebre un dels Premis Amics del Prat. I també tindrem el Felip Neri Gordi, que és membre de la Junta d'Amics del Prat, que intentem sempre doncs, portar algú d'Amics del Prat per posar aquest context, per explicar una mica qui són aquests perfils que han guanyat i el per què els hi han donat aquest premi. Així que tot això serà a 11:15, molt interessant, la veritat.
0: Sí.
1: A les 11, el Plans a tocar amb la Neus Bou. Té diferents temes, també potser ens fa alguna pinzelleta al Quinto Tapa, aquests dies és el que ens toca. I doncs bé, poca cosa més. A les 11:30 el guaita que tenim i acabem amb el Món és Digital.
0: Gràcies, Marc.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: Bon dia des de la torre de control. A veure, a aquestes alçades crec que ningú no pot negar que el guió de l'actualitat d'aquesta setmana no l'haurien arribat a imaginar ni els Javis després d'una festa d'aquestes que fan o feien a casa seva. Resumint molt, comencem. Aviam, a Pedro Sánchez li tomben els decrets d'habitatge. Pedro Sánchez convoca eleccions. Mentrestant, aquí al Prat, creuem els dits perquè no acabem amb els contenidors navegant pels carrers com a Belvitge, que segur que aquí al Prat doncs els contenidors surarien millor, no perquè siguin intel·ligents, sinó perquè cada vegada estan més buits i hi ha carrers on hi ha més brossa a fora que a dins dels contenidors. Però això és un altre tema. Seguim. Quan ens pensàvem que la tempesta anava mig passant, oh, sorpresa, caos a Rodalies. Aquest cop perquè un arbre cau sobre un tren a Vilanova, molts maquinistes es planten, s'empipen i durant la primera hora punta de dimecres tornem a jugar a l'endevinalla de si el tren vindrà o no a l'hora. I la festa grossa va ser no només a la Renfe, a Rodalies o a Rodalies de Catalunya, l'empresa aquesta que s'ha inventat el govern per allargar una mica més el traspàs del servei. No va ser aquí la festa grossa. Aquí, a la torre de control, ara la de veritat, no aquesta que faig, utilitzo d'observatori, la de l'aeroport del Prat, doncs també va haver-hi festa grossa, dic, durant el festival de llamps de dimarts a la nit, que semblava que venia a compensar el piromusical Aigualit que vam tenir la setmana passada. I doncs sí, a la torre d'aquest aeroport, que rebrà 3.000 milions d'euros d'inversió, la llum va marxar durant 4 hores a la nit i es va paralitzar l'activitat a les pistes. I ja van dues vegades, en poc més d'un mes i mig. L'altra va ser a l'agost, a la tarda mateixa de l'eclipsi, i allà no hi havia llamps ni trons ni pluja que valguessin. Aniria bé que Aena destinés una petita, part de la inversió a comprar bateries o grups electrògens. Faig aquí un incís, per treure'm el barret, també, que gairebé mai ens recordem, davant del personal de manteniment i serveis municipals que en dies, i sobretot en nits de tempesta, surten al carrer, treuen branques i restes de tot el que sura, obren emburnals, vaja, que no els envejo en aquestes situacions. Fet l'incís, amb els ànims ben escalfats per l'habitatge, per les eleccions, pel temps, pel transport, ja només calia sumar el fet que ens ha deixat la Mari Carmen, com sabeu, la senyora gràcies a la qual sembla que ens hem adonat de la putrefacció de societat que ens han vingut muntant els que manen, i no em refereixo només des dels governs. Doncs, vist tot això, toca respirar i almenys, per donar una mica de contrast a la crispació preelectoral o electoral ja, el Prat ens cau un bon pla durant les properes setmanes, que és el Quinto Tapa. Aquesta ruta gastronòmica de picoteig i socialització enguany bat un rècord amb 33 bars i 60 propostes de tapes. Aquí hi ha més opcions que al Frente Amplio i com a mínim al Quinto Tapa no t'hi trobaràs la Colau. I mira que és difícil perquè ara torna a estar de gira i està per tot arreu. Així que apa, que tingueu bon profit i que tot plegat no se us faci bola.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Doncs anem a conèixer la programació del Cinema Capri.
1: La vida és un canvi constant. Un dia eres un gato, no va poco por papaito, venga cielo. Un rei y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
2: Entre 2 semanas y 5 minutos.
3: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
1: Ah, sí, hola, Sandy, el de la grieta de 1,5 metros. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado 1,5 metros. La mesa que tengo delante mide más de 1 metro.
0: Digger és una de les apostes del cap de setmana al Cinema Capri. La podreu gaudir dissabte, diumenge i dilluns a 9:15 del vespre i estarà combinada amb La Bola Negra, que va ser tot un èxit el cap de setmana passat, fins i tot doncs, amb les entrades exaurides al Cinema Capri i amb cues que no veiem des de feia anys. Ara en teniu una nova oportunitat. Avui la podeu veure a les 8 del vespre i dissabte, diumenge i dilluns a una única sessió, en aquest cas a les 5 de la tarda. Com sempre, podeu recuperar tots els horaris a www.cinecaprialprat.com.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
5: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 40 minuts ara mateix per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia de divendres. Avui saludem Imma Llopis. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: I Laura Rodríguez. Què tal? Com va?
2: Bon dia.
0: També
2: bon dia,
0: tenim via streaming a la Mili Miquel. Bon dia, Mili. Doncs no sé si encén. Emili, bon dia. Mira, el tenim com duplicat. És que això de les xarxes i les noves tecnologies no sabem ben bé com ha quedat. Emili, no el tenim, no el tenim.
3: Digues.
0: Emili, tu quan estiguis, parla'ns.
3: Sí, jo t'estic sentint.
0: Ara, ara, endavant, molt bé. Molt bé. Doncs intentarem fer aquesta tertúlia a tres bandes amb aquest format híbrid, a veure si ens en sortim. Parlàvem fora de micro que ha estat una setmana amb moltíssimes notícies, amb molta actualitat. De fet, la setmana passada va venir marcada doncs, per aquests dos decrets que s'havien d'aprovar. Finalment, divendres vam conèixer doncs, que no tirarien endavant i vam estar el cap de setmana esperant quina era la decisió del president del govern, de Pedro Sánchez, que en una compareixença va explicar que convocava eleccions. Per tant, ja tenim la data de les eleccions, que aquí al Prat, a més, ens coincideixen amb una altra data assenyalada, com és la Fira Avícola. De fet, el 29 de novembre és aquesta data i ara, per tant, ja estem notant la precampanya electoral. Amb tot això, hem de dir que, clar, el tema de la crisi de l'habitatge ha estat doncs, impulsat per el cas de Mari Carmen, aquesta dona que va ser desnonada amb 87 anys i que malauradament va morir fa un parell de dies i que, per tant, també continua impulsant aquestes protestes. Com heu viscut aquesta setmana de tantes notícies, de tantíssima actualitat i una mica què espereu de tota aquesta precampanya i campanya electoral? Imma.
1: Precampanya electoral, jo crec que fa molt de temps que estem en precampanya electoral.
0: Tu no tens la sensació aquest... que hagi canviat,
1: No, jo no crec que hagi canviat. Jo l'únic que tinc la sensació és que el Pedro Sánchez ha aprofitat la ben entesa de que anem a aprofitar aquest moviment social, oblidant-se que ell fa 8 anys que mana i no ha fet gaire cosa amb aquest tema, però a part d'això, pues bueno, és molt trist el que li ha passat a aquesta senyora. Sí que és veritat que, reflexionant, ahir estava sentint pel dematí la ràdio una estona al Basté i no me'n recordo quin tertulià va dir que és curiós, no? Que sí que està clar que el que li ha passat a la Mari Carmen és indecent, però que la setmana abans havien hi hagut dues persones que s'havien suïcidat a l'Hospitalet i que no havien tingut aquest ressò. I eren persones, sobretot una era una mare que a més era, no tenia ni 5 anys, la Olga, no? I un, hi havia un tertulià que deia que depèn d'on et passen les coses tenen un ressò o tenen un altre, i això suposo que ha tingut molt que veure tots els medis de comunicació, no?
0: El que passa a Madrid evidentment té una repercussió molt gran.
1: És el rei, no? La capital del rei, no?
0: Aquí s'ha notat, no?
1: També. I aquí s'ha notat molt, molt, moltíssim.
0: Laura, tu com has viscut tots aquests dies tantes notícies polítiques?
2: Pues a mi jo no sé per què, com que el 29 de setembre són les festes del poble dels meus pares i tota la meva família està allà, pues molts aconteixements nos pillan allí.
0: Clar, sí, sí.
2: Entonces, el 1 d'octubre del 2017 jo estava en el pueblo, porque allí tengo a toda mi familia y es sagrada ir a ver la familia, para mí es lo más importante, que ya se puede, los nacionalismos y todo, familia. Entonces, estaba en el pueblo. Llavors, clar, enmig de festes de poble...
0: T'anaven arribant coses,
2: claro,
0: no?
2: Jo anava mirant la tele, però clar, no clar. Era realment... Sí, sí. O sigui, veia, pensava, joder, sempre passa el mateix la setmana de les festes del poble, que no m'entero. Però bueno, més o menys ho he seguit. ¿Qué pienso yo? Pues mira, yo lo que pienso es que todo es política. Siempre estamos en política. Entonces, yo cuando a veces hablo con gente, porque como yo soy programadora y trabajo con gente más joven, me dicen, es que claro, esto es un movimiento político. Digo, pero es que todo es un movimiento político. Uh-huh. Una de las cosas que a mí me llama la atención es la infantilización del electorado. O sea, no tenemos capacidad crítica. La gente no se entera de nada. Si te das cuenta, últimamente los anuncios de la tele son hasta para niños pequeños. ¿Quieres una pizza? Y te ponen color y dices, pero tío, o sea, que nos estáis tratando de tontos. Entonces yo creo que esto es un reflejo un poco de la sociedad que estamos viviendo. Pues claro, todos son maniobras políticas, pero lo importante es que de todo esto al final salgan medidas que sean buenas para la clase trabajadora, desde mi punto de vista. Luego, respecto a lo de por qué se ha dado tanta importancia al tema de Mari Carmen y tal. Es verdad que yo, como persona de izquierdas, que soy, lo digo abiertamente, o sea, siempre lo he dicho, los movimientos sociales, como el 15M, que yo estuve en su día, empiezan en Madrid. Es verdad, o sea, ellos nos abanderan, no sé por qué, pero empiezan allí. O sea, se acampó en la Plaza del Sol en el 15M, primero en Madrid, y esta vez también. A lo mejor por eso esa noticia fue el detonante para que empezara el movimiento, y enseguida apareció el de Barcelona. Ja està.
0: Emili, tu també estàs de vacances. No sé si has pogut seguir o no l'actualitat política.
3: Sí, l'actualitat política sempre se segueix, eh? Encara que vagis de vacances et persegueix. Tu ja pots, escapar-te on vulguis, que et segueix l'actualitat, eh? I clar, una setmana, com tu ben bé deies, complicadeta, sí. I també meteorològicament complicada, sí, perquè jo vaig haver de traslladar-me enmig de la tempesta, en tots sentits, eh? Llavors, jo el que veig aquí és que el tema aquest de l'habitatge, que és, no deixa de ser un dret, no? Xoca amb el negoci de la vivenda. És a dir, el dret a la vivenda xoca amb el negoci de la vivenda, que és un altre dels negocis. Llavors, clar, nosaltres no podem negar el negoci de la vivenda, perquè és que, a veure, els negocis fan funcionar la societat. Hi ha altres tipus de societat que potser funcionarien o han funcionat, o potser acabaran funcionant sense negocis, però la nostra societat funciona amb negocis, i no podem anar en contra del negoci de la vivenda. El que sí que podem fer és regular el negoci de la vivenda, que no s'arribi a situacions tan extremes i de tan poca humanitat com la que es va viure en el cas de la Mari Carmen. Llavors, aquí estem en un dilema, estem tensionats i en un dilema constant, perquè la societat viu d'una manera dramàtica tot això que està passant, no? Que són casos extrems, suïcidis, i el cas de la Mari Carmen, que la van treure malalta, no? Amb llitera, la van haver de portar a l'hospital i finalment va acabar morint. Però hi ha altres casos que no són tan escandalosos i la gent pateix moltíssim. Però jo crec que és aquesta col·lisió entre negoci, entre gent que hi ha lògicament, doncs, petits tenedors, petits propietaris, hi ha grans empreses que fan negoci d'això, no? Lícit, per altra banda. Però clar, aquesta col·lisió crea aquesta tensió i aquest problema, i això s'ha de mirar de resoldre, i fins ara s'han fet ben poques coses per resoldre aquest problema.
0: Penseu que es pot fer negoci amb l'habitatge? Que seria la pregunta que planteja l'Emili, no? L'Emili fa la fotografia, sí, sí, sí, d'ara mateix, no? El que està passant. Per una banda, hi ha una sèrie de persones i d'empreses també, no? Que se sustenten amb aquest negoci, no? Amb
1: les cases.
0: Jo crec
1: que és molt diferent les persones amb les empreses.
0: A partir de quan, per exemple, perquè això també ha estat un dels debats, no? De quants considerem gran tenidor, de si s'ha de regular igual o fins i tot...
1: Bueno, és que què és gran, què és un gran tenidor?
0: Clar, com ho definim? Perquè aquí cadascú tindria la seva
1: aquí,
0: definició.
1: A més, cada comunitat autònoma, si sap, és veritat que, per exemple, a Madrid tens gran tenidor si en tens més de 10. I aquí a Catalunya la proposta era si ets gran tenidor si en tens més de 3. Clar, si tu en tens més de 3, a lo millor a Barcelona, bueno, podríem arribar, però i si resulta que en tens més de 3 i en tens una a Barcelona, una a un poble que no viu ni Déu, que està despoblat, i una altra en un poble del Pirineu que resulta que no viu, m'entens? Mm-hmm. No és el mateix.
0: Potser hauria de ser per patrimoni, pel que significa. Exacte. El patrimoni total.
1: Jo crec que tindria que ser una mica per patrimoni, perquè, a veure, per exemple, un gran tenidor, tothom té pares i té família, que potser, jo què sé, el dia que traspassen els pares et deixen una vivenda. Què fas amb aquesta vivenda? La millor solució, jo penso, que era llogar-la, però sí que la gent s'està retirant del lloguer de les vivendes. I després també tenim que tindre en compte una cosa: primer, la demografia, i segona, que la vivenda no és un estant sol, perquè això passa a l'àrea metropolitana. Conforme l'àrea metropolitana ha anat creixent, què passa? Que la gent se'n va anant al Prat, a Viladecans, a Gavà, a Castelldefels, a Vilanova i la Geltrú, a Vilafranca. Clar, per tindre això, la vivenda no sola. Si tu vols anar a viure a Vilafranca i vius a Barcelona, necessitaràs uns transports públics com Déu mana.
0: Aquesta setmana ha estat tràgica també pel transport públic.
1: És que aquest és el problema
0: públic,
1: també important, perquè les zones tensionades són les zones on, diguéssim, hi ha la demanda de feina. però tenim pobles no tan lluny de Barcelona que tenen cases a Cascoporrillo. Només podeu entrar, agafeu un poble així de 5.000 habitants i poseu llogar casa.
4: Clar, la cosa és que no pots treballar allà.
1: Per dir un exemple, a Maçanet de la Selva. Clar, si tinguéssim uns transports públics com Déu mana, una xarxa de rodalies com Déu mana, no com això que fa pena, que és una vergonya el que tenim aquí a Catalunya, el de les xarxes de rodalies, doncs potser el problema de la vivenda no seria igual important, perquè ha sigut una població que ha crescut molt en poc temps i tampoc hi ha hagut temps de fer vivenda. Perquè, per exemple, aquí al Prat, quants anys hem tardat a fer vivenda pública? L'última promoció hi feia, com, jo crec que 30 anys que no es veia res. Pues això està passant a tots els llocs.
4: Laura,
1: però la vivenda
4: penses?
1: No és una cosa sola, és conjunt. I jo els sous.
2: Perdona. Jo crec que esto és un tema de valores i d'ètica. ¿Vale? O sea, yo considero que no se debería hacer negocio con la vivienda, y lo digo yo, que tengo un piso alquilado y yo vivo de alquiler, o sea que soy el doble perfil, soy propietaria, sí. Y
4: yugatera, sí.
2: Yugatera y bueno, y alquilo,
4: y propietaria.
2: O sea, exacto, las dos cosas. Y por ejemplo, yo tengo mi piso alquilado a un precio normal. No tiene nada que ver con lo que hay ahora en el mercado. Tú sabes la de veces que a mí me han dicho, tú eres tonta, estás perdiendo dinero. Digo, no, yo lo que duermo es bien por las noches, porque tengo unos valores y unos principios y vivo en consecuencia a ellos. ¿Por qué? Porque yo sé, como yo vivo de alquiler, sé que tu piso es tu hogar. No es un número de... Y sé el miedo de cuando llega... cuando ya se va a finalizar el contrato y piensas, hostia, me renovarán, te puede pillar un traslado. O sea, cuando la gente que no entiende, yo en cada traslado que he hecho en mi vida, he llorado de los nervios que se pasan. Bueno, al menos yo,
4: sí,
2: ¿eh?
4: Sí, sí.
2: Acabo llorando y he hecho tres, que tampoco es que esté todo el día y por el Prat, que siempre me he movido por aquí. Entonces, de verdad, no saben lo que es que te saquen de casa y que encima te saquen enfermo y con una edad que tú ya no tienes capacidad de organizar nada, de que ya no tienes el control de nada. Entonces, para mí ya es un tema de valores y principios. Entonces, ¿que se tiene que hacer negocio con la vivienda? Bueno, ético. Se puede hacer negocio, pero tiene que ser ético. Y entender que la vivienda es el hogar de las personas, ya sea de alquiler o de propiedad.
4: En el teu cas, a tu et permet pagar, no?, el teu pis, i tu pagues el teu pis a part.
2: Exacte.
4: Clar, no intentes pagar-te les dues coses, que és
2: no,
4: el que veiem a vegades.
2: És més.
4: Clar, avui si entreu a Idealista veureu 4 anuncis al Prat, tots per sobre de 1.000 euros, i per tant, clar, són uns lloguers molt inaccessibles.
1: Parlem
4: de 1.500 euros, parlem de... Clar, llavors, és cert que ara mateix no hi ha gaires opcions, no? Sobretot si et vols quedar al Prat. Una altra idea seria poder marxar, però clar, la gent que viu al Prat, que arrela al Prat i que vol continuar aquí té poques opcions si no vas a la compra, que estem parlant també d'uns preus per entrar a una compra, doncs, de tenir mínim 75.000, 80.000 euros estalviats.
2: Totalment.
4: Emili, no sé si per acabar amb aquest tema volies apuntar alguna cosa.
3: Sí, a veure, una de les coses que s'ha de fer, una de les coses més intel·ligents, és fixar-nos sempre en els models que funcionen. Jo quan treballava hi havia oficines que anaven millor i oficines que anaven pitjor. Llavors ens reuníem i estudiàvem les millors pràctiques. Com és que aquesta oficina funciona millor que les altres, no? I què està fent? Nosaltres tenim Viena, i Viena és un cas d'èxit. Per què és un cas d'èxit? Perquè tenen, des dels anys 20, des de fa un segle, van crear vivendes públiques, habitatges municipals i de cooperatives, que competeixen amb el mercat privat. Llavors, què fa això? El mercat privat no pot disparar els preus. Serveixen de dic de contenció. Aquí els preus, com que la majoria estan en el mercat privat, doncs el mercat privat actua, doncs, segons la llei del mercat, no? I diem, és que un pis de 1.000, qui pot pagar un pis de 1.000? És que hi ha gent que el pot pagar, perquè si no baixarien a 900 i després a 800 i després a 700. El mercat fixa el preu, però són preus desorbitats, no? Que després fa que el percentatge més gran de la despesa familiar vagi per pagar el lloguer i després se'n ressentin altres coses, no? Que no, tu no hi arribes. Però clar, per què no copiem el model de Viena? No el copiem el model de Viena perquè és un model que necessites dècades per veure el resultat. I com que aquí els polítics no estan per esperar dècades, sinó que volen presentar resultats, doncs fins ara això no s'ha aplicat, però no només a Espanya, sinó a la resta de països. Seria un bon model, però és un model que necessita paciència. Per altra part, no sé si tinc un minut més, jo tenia un pis llogat, ara no el tinc llogat perquè veu la meva filla petita, però aquest pis, quan jo el tenia llogat, jo feia números al final de l'any entre el que ingressava i després tot el que pagava a Divi, a Hisenda, si es feia alguna la comunitat, si es feia alguna obra a l'edifici, etc. Jo sumava i restava i em donava una rendibilitat a vegades per sota del que em donava el banc. Llavors, si a mi encara m'ho posen pitjor, jo ara no el tinc llogat, però potser en un futur el tindré llogat, si m'ho posen pitjor, jo el que faré serà vendre el pis i portar els diners al banc, i el banc em donarà una merda, però no em donarà problemes. És així. Llavors, no ho faré jo, ho faran milers de persones. I el que no interessa és treure pisos del mercat de lloguer, perquè si traiem pisos del mercat de lloguer, si criminalitzem el propietari i els traiem del mercat de lloguer, resulta que quedaran quatre i llavors el preu es dispararà encara més.
4: Doncs aquí sí, tenim dues opcions diferents també amb diferents maneres de plantejar el lloguer. És que volia parlar, com que tenim l'Emili i s'ha parlat molt del vot per correu, volia aprofitar per treure aquest tema, i si no ens quedarem sense temps.
5: Com que estàs 3 o 4 mesos de vacances.
4: Clar, ha començat la precampanya molt forta, posant sobre la taula un tema que és la netedat del vot per correu. L'Emili ha estat el director de l'oficina de correus. Per qui no hagi votat mai per correu, Emili, com funciona això del vot per correu?
3: El vot, ara, tot això que estan dient, el Núñez Feijóo jo el vaig tenir a un metre, el vaig saludar quan era president de Correus, quan era president de Correus.
4: Clar, i va ser president de Correus.
3: Perquè ell va ser president de Correus. I em fa molta gràcia que ara la dreta utilitzi això. La dreta el que fa és copiar Trump. I llavors, com que el vot per Correu Amèrica és importantíssim i funciona d'una manera molt diferent a com funciona a Espanya, i sempre treuen el fantasma del vot per correu i que és fàcilment manipulable, doncs aquí ho han tret també. Els assessors de campanya han dit: parleu del vot per correu i que per aquí es pot fer molt frau. Això és mentida, perquè el vot per correu aquí a Espanya és insignificant. És a dir, no, pràcticament no té cap incidència, perquè és molt petit. Però a part d'això, hi ha un control molt estricte. És a dir, allí a l'oficina ha de venir una persona a sol·licitar el vot. I aquesta persona s'ha d'acreditar, ha de portar el DNI. I si aquesta persona està malalta i no es pot desplaçar, necessita una autorització notarial o consular, imagineu. Llavors, una vegada es demana, això s'envia a la Junta Electoral, ells envien la documentació i envien les paperetes. El carter ho porta al domicili, la persona en el domicili s'ha d'identificar i després l'ha de portar a correus i s'ha d'identificar també. I això es custodia en una caixa fort fins al dia que es porta als diferents col·legis electorals. És pràcticament impossible, a veure, impossible de la vida no hi ha res, no? Però és pràcticament impossible que hi hagi frau, i si hi ha frau és un frau mínim, que és irrelevant, perquè a la millor en un poble petit algú s'ha tornat boig i resulta que ha agafat ja, jo que sé què ha fet, no? Sempre hi pot haver algun incident, però és irrelevant, i ells ho saben, l'Abascal, el Feijóo, l'Ayuso, quan parlen d'això és senzillament per esverar la gent, per posar nerviosa la gent i per copiar el que diu el Trump, que allò no té res a veure amb el que passa a Espanya.
4: I Matt, després d'aquesta urna també arriba als col·legis electorals on esteu representants de diferents partits polítics.
1: Sí,
4: o sigui, tu has estat a l'altra part, bueno, de quan arriben tant, aquestes urnes i s'obren, i suposo que hi ha vots de tothom, no?
1: Sí, sí,
4: o sigui, per totes les formacions.
1: Hi ha vots de tothom, i a més és veritat que el vot és mínim,
4: clar,
1: mínim.
4: Clar, ja. No sé si t'ha sorprès a tu que es parli del vot per correu, bueno, ara en aquesta
1: campanya. Jo crec que aprofitaran tot el que tinguin a mà, sí, aquesta clar. Campanya. Vull clar. Dir, el brot aquest, després sortirà alguna altra coseta. Serà una campanya
3: durita, no, i això ho hagi dit
1: l'expresident
3: de Correus. L'expresident de Correus és greu, perquè ells saben perfectament com funciona el vot per correu. Hi ha un control enorme.
4: Clar.
3: Jo, com a director, havia de passar cada dia estadístiques de les sol·licituds que teníem, dels vots que teníem en custòdia, cada dia estadístiques que es controlaven.
4: Clar, sobte que, a més, Núñez Feijóo, havent estat el director de... O sigui, el president de Correus, posi en qüestió, no? Les mateixes persones d'una feina que ha desenvolupat. Laura, tu no sé si t'havies plantejat mai això de qüestionar el vot per correu i què en penses d'aquesta precampanya que ens
2: espera? Bueno, jo el que crec és que s'estan copiant el model de Trump, que tornem una mica a el que he dit abans. El model de Trump està dirigit a un electorat una mica infantil. Llavors, això és molt greu perquè si comprem això, al final em sembla que la societat espanyola està tornant al passat.
4: De fet, les enquestes avui que hem conegut donen una claríssima majoria al Partit Popular.

0: Que m'estic tirant pedra sobre mi mateixa, però realment jo ho faig tot superbé, però no tinc temps. Llavors penso, si aquestes notes estic traient jo, què està fent la gent que té temps?
1: Bueno, estem infantilitzant des de petits.
0: Exactament.
2: O sigui, és que... clar, això és una qüestió també d'educació.
1: Que... això és un tema que és superprofund, sí, sí. Però sí que és veritat que anem a una societat que a mi, sincerament, em fa una mica de
0: capacitat crítica.
1: Vale? Sí. L'altre dia a la tele van sortir unes estadístiques de la gent jove, del percentatge de vot. La gent jove va al percentatge de vot de la dreta. Ojo, sobretot els homes. Les dones són més. Vale? Els homes. Compteu que el vot de la dreta que es fidelitza quan una persona és jove, tenim anys, eh? O sigui, no és com...
2: Sí, no canvia, no canvia de partit.
1: No passava com li va passar el Mestringe, que del PP va passar a ser ultracomunista. Això no passarà. I ja no res més això. O sigui, el feminisme en segons quina edat ha baixat, és que quantitat de coses han baixat.
2: Bueno, hem tornat a sentir discursos racistes, no? I a validar certes conductes
1: que estaven... Bueno, el moviment aquest que no es diu de les friquis aquestes americanes que surten...
2: Ah, sí, les tradwives.
1: Allà fent madalanetes i més feliços allà canviant bolquers plens de merda.
0: Pues mira, la Hathaway ha comprat els drets per fer una pel·lícula de... precisament per criticar això d'una dona que és youtuber de, streamer d'això, i llavors un dia es desperta i es troba a la realitat. I està molt bé que tinc moltes ganes que facin aquesta
2: pel·li. També és cert que aquestes tradwives que ho venen per internet són empreses elles mateixes, això ho fan facturant i generen moltíssims milions d'euros.
1: Aquí a Espanya ara ja no tant, però teníem una influencer brutal que donava consells de tot, que era la
2: Rorro.
1: No.
2: Qui era?
1: La Verdelis.
2: Ah, Verdelis, sí.
1: La Verdelis. O sigui, donava, de veritat, sobre criança, i estàs dient això i tens mils i mils de seguidors i el que estàs dient això és una bajanada?
0: Perquè no han tingut educació de xarxes socials.
2: Clar,
1: evidentment. Les xarxes socials fan molt de mal.
0: Molt, és que és teatre. Mira, jo a la meva neboda la vaig agafar l'altre dia, que té 13 anys, i li vaig dir... tot el que vegis aquí és una obra de teatre o una pel·lícula, com si com quan vas al cinema, i em va dir, en sèrio, de veritat? Digo, tot.
2: El que passa és que estàs tantes hores veient aquella pel·lícula, m'entens? Sí. O sigui, estàs tota l'estona, cada estoneta que tens... Clar, que al final et creus, estàs dins de la pel·lícula, i tu vols ser a la pel·lícula, també. Llavors, és molt difícil, i és veritat que estem en un moment especialment interessant de canvi de societat, també. Emili, hem d'acabar aquí, no sé si vols apuntar alguna cosa més...
3: No, jo només volia apuntar que en moments de crisi la gent va cap als extrems. Sí. I ara estem en un moment de crisi, no? I als anys 30 les joventuts de la CEDA se'n van anar cap a la Falange i les joventuts del Partit Socialista se'n van anar cap al Partit Comunista. Ara és curiós, ningú se'n va cap a l'extrema esquerra, però sí cap a l'extrema dreta. I hem tornat als anys 30 i a mi això em fa realment molta por.
2: Emili, t'agraïm molt que t'hagis connectat avui des de la distància. Esperem que t'hagis sentit una mica també al Prat.
3: Sí, m'he sentit una mica al Prat. Us he de dir 13 graus a Gijón, eh? No sé,
2: aquí t'hem de dir que també, eh? Aquí t'hem de dir que estem amb fred, eh?
0: Aquest matí 15 teníem aquí, eh?
2: Sí que avui estem bé. Gràcies per acompanyar-nos, Laura, Imma, que vagi molt bé.
1: Molt bé.
2: Molt bon dia.
0: Adéu a tots.
3: A vosaltres, eh? Adéu, bon dia.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 9 minuts per sobre de les 10 del matí. Deixem una mica de banda la política. Saludem el Lluís Aguado.
1: Molt bon dia.
0: Parlarem d'altres coses.
1: Molt bon
0: divendres.
1: Sí, avui política ja no.
0: Ja n'hem tingut.
1: Encara que tinc coses que dir, eh? Però bueno, deixem el temps.
0: És que quina setmana volem.
1: A més, comença ja les eleccions i tot, vull dir, ja podrem parlar.
0: Escolta, Oques, gràcies al grup de la setmana.
1: Que bé.
0: I l'esdeveniment de l'any, no?
1: Home, que un grup català cantant en català, pleni quatre estadis olímpics, pues, bueno, no s'havia vist mai, 220.000 persones.
0: Tu vas ser d'aquells que vas agafar les entrades, que va fer la cua.
1: Jo vaig agafar les entrades amb temps i tal, a veure, pues sí, vaig tindre sort i vam aconseguir. De fet, sí, quatre entrades a primera línia i tot, perfecte.
0: I què tal?
1: Bé, la veritat és que molt bé. A veure, era un concert per, jo suposo que per ells, més que per nosaltres, i per un concert de despedida. La veritat és que un concert de despedida, jo els he vist, he tingut la sort de veure els Valls ja les vegades, dos o tres vegades, i sempre és un grup que m'agrada molt. Les lletres, la musicalitat que tenen, en directe sonen molt bé, toquen molt bé, són molt músics. És un grup veritablement que ho fa molt bé, i ell, el Montero, és un tio que és, bueno, a part que té una veu molt maca,
0: sí,
1: té molta sensibilitat, les lletres són molt xules, molt actuals, toquen, van començar, és un grup que va començar molt amb l'estil reggae, i després però s'han anat adaptant, s'han modernitzat, quan s'han tingut que modernitzar, han fet moltes versions amb col·laboracions amb molts, vull dir, penso que han estat molt a l'alçada. El Montero també és una de les persones que ha fet l'himne del Barça, el 150 aniversari.
0: Porta samarreta i tot dins, no?
1: Què et sembla?
0: Vens logotipat i tot, Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: que entenc que et va agradar molt.
1: Sí, no, vull dir, també és un grup molt familiar, que l'hem escoltat
0: clar,
1: molt al cotxe,
0: clar,
1: amb el meu fill.
0: És veritat, això,
1: hem anat
0: a moltes
1: concerts,
0: famílies, no, al concert?
1: Sí, molts nens i jovenetes i joves, però també molta gent gran i molta gent de la nostra edat. Jo penso que ha arribat a molts públics, no és el típic grup de música catalana i tal. Penso que ha sortit, ja saps que jo musicalment soc bastant prim mirat,
0: exigent,
1: però torno a dir que musicalment està molt bé, o sigui, com a grup està molt bé. I res, era xulo, si en teoria separen, jo suposo que el Montero seguirà per solitari segurament,
0: clar,
1: perquè és un tio que no pararà, no sé si d'aquí uns anys i tal, però bueno, era una manera de dir, ostres, ja que l'hem seguit, que l'hem 5 o 6 o 7 anyets, l'hem viscut a casa i al cotxe i coneixíem totes les cançons, anem a veure, va ser molt xulo, s'ho van currar molt, un estadi olímpic.
0: Estava ple, perquè ple. Jo he vist molta gent que les va comprar i que ara aquestes setmanes les revenien.
1: No, estava ple, sobretot la pista que estàvem nosaltres davant i la pista darrere i les seients, es veia tot ple. Va ser un caos arribar-hi, vam trigar més d'una hora i mitja per arribar, després vam arribar a la una aquí, a l'autobús, els autobusos del Prat anaven tots,
0: planíssim,
1: els de l'N17 de Plaça Espanya, tot de gent del Prat,
0: clar,
1: que coneixíem, que anava a concert, es van planar dos autobusos, va ser un caos, molta gent que venia de tota Catalunya, un caos arribar i un caos sortir. Es nota que el govern socialista de Barcelona no li interessava aquest event, si hagués sigut Bad Bunny,
0: perquè tu, per exemple, quan anàveu al Barça
1: quan anàveu al Barça era facilíssim, o sigui, hi havia una de cotxes lanzadera, vaig fer el mateix procediment que per anar al Barça i autobusos, va ser un desastre. Menys mal que al final va haver gent de la Guàrdia Urbana que es van posar les piles, van començar a obrir pas, perquè era horrorós, vull dir, molta gent va arribar molt tard.
0: És un problema, això,
1: molt
0: perquè, clar, la infraestructura per arribar-hi...
1: Home, pensa que un senyor que ve de Tarragona, ve de Girona amb un cotxe, aparca a la Fira 2, que li va a parc i la Fira 2, que tindrà un autobús llançadera i tal, i hi havia una cua que arribava del Gran Via a l'IKEA, de gent fent cua per agafar autobusos. Hi havia tres autobusos, nosaltres vam tindre la sort que anàvem per una altra banda amb un tiquet, amb el metro, però, bueno, després per tornar a la plaça Espanya. O sigui, veritablement no estava contemplat i està molt mal fet. Jo
0: clar,
1: penso que, no sé com, suposo que hauran... aquests dies ho solucionaran, però...
0: Sobretot entre setmana, no?
1: O no s'ho van creure,
0: ostres,
1: no ho entenc, perquè
0: casa,
1: jo saps qui he estat, i Bad Bunny o Beyoncé, he estat amb altres concerts, i veritablement...
0: No hi havia aquests problemes?
1: No he vist aquest caos que hi havia aquests dies. No,
0: i parlem d'aforaments similars.
1: Jo no sé si és que ho van desestimar o no sé què va passar, però bueno, dit això, jo vaig tindre la sort de poder entrar, justet, vam sortir d'aquí al Prat a les 7 i començar a les 8 i mitja, que va començar gairebé a les 9,
0: clar,
1: perquè ja estaven esperant que entrés la gent, i jo vaig arribar a 8 i mitja, vull dir que quan començava.
0: Escolta, em vas comentar també que la gent cantava molt al concert.
1: Sí, bueno, després, ja per això et dic que no és el millor concert que jo he gaudit d'Oques Grasses, perquè a mi m'agrada sentir-lo a ell, sentir els músics, sentir com canten, perquè és el típic concert que tothom canta més que el cantant, que tothom et crida més a l'orella que el cantant, que tothom aplaudeix més que el cantant. Aleshores, bueno, és el típic concert que...
0: Però tu no
1: jo
0: cantes?
1: Ja ho sabia. Sí, que canto, però jo, per exemple, a mi m'agrada la música, doncs canto, canto en veu baixa, però no tinc, no crido.
0: No.
1: O sigui, jo, si hi ha un cantant, si vaig a veure el Montero o la Beyoncé, o la, jo no crido les seves cançons, perquè puc cridar, puc aplaudir, puc fer un d'allò, però jo no estic cridant tot el concert, perquè aleshores, per sentir-me a mi cridant, o el del costat cridant, doncs jo què sé, poso el disc. Llavors m'agrada, i sobretot quan hi ha cançons així més tranquil·les, que són molt, molt relaxades, que has de sentir tal, que la persona al costat cridi més que el que està cantant en fluixet, però jo ja ho sabia que el concert seria així.
0: Tu dius
1: i més
0: davant, cosa?
1: I més estava davant, vull dir que estava en un lloc que ja era per això.
0: Els hi crides l'atenció a la gent o no?
1: No,
0: no pots,
1: no,
0: perquè clar,
1: no,
0: hi ha gent final, que paga per fer això, per cantar en karaoke.
1: Normalment en moc, ja s'ha estudiat de festivals en moc, sobretot si hi ha gent que està ballant i balla sobre teu,
0: sí,
1: té que ballar donant-te cops, té que cridar al teu costat. Ara en aquest concert tenia una noia molt, molt, gent joveneta, però tenia una noia molt gran, molt grossa, molt d'allò, que la tenia a sobre literalment de la meva esquena, cridant i aplaudint a la meva...
0: Claro.
1: Bueno, al final em vaig moure una mica perquè vaig pensar, ostres, al final no gaudiré del concert. Bé, això sol passar quan vas a aquests llocs i has d'anar amb,
0: sí,
1: aquesta història.
0: Ja, jo sabia, és que això que de primeres això, fileres, no.
1: I després,
0: jo ja jo soc,
1: bueno,
0: molt gran per aguantar aquestes coses.
1: Vam agafar front stage i, clar, la gràcia era una mica veure'ls així...
0: Home,
1: i...
0: tens unes imatges increïbles,
1: no,
0: quasi de fotògraf
1: va
0: professional.
1: Va ser molt xula, la que ens va veure una mica, també després t'animes i entres una mica amb la comunió de tota la gent i balles,
0: no,
1: i t'ho passes bé. Però vull dir, jo, per exemple, a vegades m'agrada estar més quiet i més parat i més observant,
0: sí,
1: i hi ha gent que, ostres, que sembla que de la primera cançó tingui que votar i si no salta no gaudeix, però bé.
0: Vas poder tastar també alguna cosa, però
1: els
0: preus són increïbles,
1: concert,
0: no?
1: Perquè el concert em va costar,
0: clar, 10, per això.
1: 18 euros la, 16,
0: com pot ser?
1: La cervesa d'un litro.
0: És una barbaritat.
1: Això és una vergonya, no, que fan. Dos cerveses, 40 euros.
0: És una barbaritat.
1: Amb el got, 3 i pico, 16, 13 i pico, més 16, quasi 17 euros cada cervesa. 18, sí, 36 euros. És una vergonya, però bueno, al final és el que hi ha. Mm. Després és que si entres beguda, si no entres beguda, si els paquis que hi ha a la porta... A veure...
0: Home, si has de pagar 40 euros,
1: home, jo, que
0: la gent,
1: evidentment, que a un euro i mig o dos euros em veig una cervesa abans d'entrar en una llauna i després, però és que,
0: clar,
1: ho trobo molt, molt bèstia, perquè t'estàs morint de set. A part,
0: clar,
1: de que, a part de que...
0: Et ve de gust,
1: que
0: també, prendre
1: alguna
0: cosa.
1: Que són els mateixos al camp del Barça, que no vull parlar professionalment, aquesta empresa Marac, aquesta, ho trobo fatal, perquè és que d'una barra a la barra poca gent, havia patat tot, tenies unes cues de 20-25 minuts, no sé, com una previsió, tot una mica com si fos, no sé, i com
0: poc
1: si fos,
0: dimensional,
1: sí,
0: no?
1: Perquè després hi ha altres concerts al Sant Jordi o altres llocs, per exemple els festivals, el Vida, no sé què, està molt ben, més ben organitzat, i aquí trobo molt més car quan hi ha aquest, i molt mal organitzat, vull dir, perquè després tu te'n vas al Primavera Sound, te'n vas al Vida i tal, bueno, Primavera Sound també té un preu que déu-n'hi-do,
0: sí,
1: però el Vida, els altres concerts, que els preus són evidentment de concert, no són preus de populars, una miqueta més, però no val 16 euros una cervesa, encara que sigui gran
0: és
1: o
0: moltíssim.
1: Petita.
0: Després està la broma aquesta del got,
1: i en tot el respecte,
0: del got retornable, que no pots...
1: Un
0: misfit picant-me, no?
1: Atacant. 16 euros una cervesa, que a més mal tirada, sense espuma,
0: clar,
1: i no sap res.
0: I després la cua del got, doncs ja no,
1: no,
0: et fa un pal increïble,
1: amb,
0: no?
1: Amb 65.000 persones que érem, que no va fer jo cua,
0: clar,
1: perquè em tornessin 3 euros?
0: No,
1: i arribar a les 3 del matí a casa per 3 euros? Doncs no, vaig preferir anar-me'n.
0: Sí, sí, normal.
1: I tinc el got d'oques grasses.
0: Tu has passat bé, no?
1: Bueno, molt xulo, molt xulo. Avui
0: encara
1: també...
0: en queden, no? Consens,
1: sí,
0: avui?
1: Fins dissabte. Dissabte, val, el donaran per TV3 i per TV2. Em sembla que el donaran en directe.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, el donaran
0: molt
1: per
0: bé,
1: la tele.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i portes un llibre que sembla la Bíblia. És la
1: porto,
0: Bíblia una mica dels cuiners,
1: porto,
0: no?
1: Porto un llibre que es diu Com funciona el bullir, les idees i los métodos de la creativitat, de Ferran Adrià. És un de tants que tinc del bullir. La veritat és que tinc moltes coses del bullir des de que van fer la fundació.
0: Tu sempre... quan el vas conèixer?
1: Però aquest llibre, per exemple, el porto amb total orgull perquè aquest llibre me'l va regalar...
0: Està signat?
1: Ell me'l va regalar. Ell, man...
0: A bueno, més, posa una cosa molt bonica.
1: Sí, me'l va regalar el Juli Soler, que per... ja no està. Ve amb tota la història de la sèrie aquesta Gènesis, que
0: sí,
1: ha estrenat a TV3, la veritat és que ha tingut tant d'èxit que els actors ho fan molt bé, fan superbé.
0: L'actor sembla ell.
1: No, és una
0: passada.
1: Com
0: parla, o sigui, s'ha mimetitzat amb el Ferran Adrià.
1: I el Juli Soler també ho fa molt bé, perquè el Juli era molt així. Jo també tinc el llibre de la vida del Juli Soler.
0: Sí, vam parlar en
1: aquest moment. Estic molt... O sigui, és una persona, és un personatge que m'atrau molt. M'atrau molt tota la història i bé, vaig tindre la sort d'anar al bullir a final del 2010 o així, abans de tancar, va ser l'any un any o dos abans de tancar, quan van decidir tancar, en plena cresta de la ola, sí. Quan hi havia reserves de 2 anys per anar al bullí, tot el món volia anar...
0: Però això per què ho van fer?
1: Bueno, jo penso
0: per
1: que
0: fer
1: està...
0: la fundació?
1: No,
0: però...
1: perquè al final va patar la història i sí que és veritat, és millor tancar quan estàs a la cresta, quan estàs a la ola, que començar a tancar quan estàs
0: baixant, no?
1: Baixant, o quan estàs en un moment ja que les coses surten malament, quan comences a tindre problemes... Sí, podien haver estat molts anys més, podien haver estat, mira, el Roca, per exemple, i tal, clar. Haver creat una història, però jo crec que la pressió era tant i el tema del bullir era tan fort que aquella història s'havia acabat. I, bueno, el Ferran és molt així, és una persona que
0: d'impuls, no?
1: Sí, d'impuls, jo penso que és una persona que és d'impuls. I en aquell moment li va donar aquest impuls i mira, jo què sé, el Juli tampoc estava bé, en aquell ja començava la seva malaltia degenerativa, i jo crec que es van juntar una sèrie de coses. A la sèrie es veu bastant bé, els últims capítols, i va ser així. Per llàstima d'alguns dels que no han pogut anar o que no han pogut disfrutar, o a mi m'hagués agradat anar més, i per... jo tinc un molt bon record quan vam anar al bullir de poder-los haver parlat de la carxofa Prat, d'haver-los portat carxofa, de tot això.
0: Ho vas fer, això?
1: Sí, i unes samarretes de l'associació de les carxofes i tots els xefs, caps de cuina que hi havia, que els coneixia tots. Un és l'Oriol Castro, que és el cap de cuina, bueno, el propietari del Disfrutar i el Compartir, que és el primer restaurant del món ara mateix. Pues també vaig estar parlant amb ell, amb el Ferran, amb el... i el Ferran em va agafar el coll i em va dir vine cap aquí, no sé què, i em van regalar 2 o 3 llibres, que aquests llibres costen 100 i pico euros,
0: sí, sí.
1: Un dia en el bullí, no sé què, i un d'aquests que em van signar el Ferran i ell, va agafar el Ferran, mira Ferran, que no sé què, i el Juli era tan proper, una persona tan propera, tan directa, tan amigable, una persona que ve del món de la música, com m'agrada, del món del rock, un dels primers, va ser el primer promotor que va portar Rolling Stones a Espanya, era un tio que va començar del no-res i es van muntar una història, i tinc molt bona... Bueno, a part de que va ser un espectacle i culinàriament i el que vaig viure allà, segurament no ho viuré a ningun lloc, però tinc molt bon record.
0: T'he de fer una pregunta sobre la sèrie, que es diu Gènesi.
1: Sí.
0: Està molt edulcorada, perquè clar, he vist... A mi em feia una mica de mandra el fet de dir, potser explicar només el relat bonic, no?, del que ha significat, però les parts més...
1: Evidentment.
0: Que hi ha d'haver llums i ombres, al final les persones en tenim d'aquestes dues parts.
1: N'hi surten ombres també, i surten bastantes, no surten totes les que t'ha sortit, perquè evidentment treballar al bullir era una pressió brutal. No dic per mi, dic per xefs i gent que ha estat allà, van acabar malament amb gent, hi ha una sèrie de... però surt la, com se'n va alguna gent, surt la pressió del Ferran, que era una persona molt constant i molt exigent, surt coses, evidentment no sortiran totes les intimitats, surten problemes amb el Juli, surten molts problemes amb la família, surten coses, però evidentment és una sèrie per parlar de la virtut, del que va passar
0: clar,
1: allà,
0: sí.
1: Del que va succeir, que va ser una cosa diríem històrica, perquè a través del bull i després amb la Carme, amb el Roca, amb
0: molta
1: de gent, es va desestabilitzar la cuina francesa, que feia gairebé mig segle que era la Nouvelle Cuisine, la cuina francesa era el que marcava els cànons. Jo, per exemple, he estudiat cuina a la Hoffman i totes les bases venen de la cuina francesa. Les bases de la cuina venen de la cuina francesa. I a través del bullir es va canviar la mirada del món i va passar a ser la cuina catalana. I gràcies a la cuina catalana, això s'ha de dir, lo digo porque los que ara piensan en la unidad española, gràcies a la cuina catalana es va posar la cuina espanyola amb número 1 del
0: tots
1: món.
0: Tots aquests cuiners mirada. Bascos, no? També es fan
1: els bascos,
0: formar aquí.
1: Els bascos, els espanyols, tot. Sí, sí. Va ser a través del Bull i a través del Ferran Adrià que es va fer la mirada. Teníem els ingredients, teníem tota una sèrie de cuina bona, però no, la Nouvelle Cuisine és la que marcava. La cuina francesa és la que marcava com a tendència, com a... I a partir d'aquí, això diria per mi que és el més important de tot. Vull dir que sí que surt a la sèrie, jo la recomano, està molt xula.
0: Molt doncs mira, la miraré.
1: Falten moltes coses, sí. Evidentment que perquè resumir, hi ha molts vídeos, hi ha molts documentals, jo tinc com 9 hores de vídeos de la feina del bulli.
0: En sèrio?
1: Sí, això és com una mica ja heavy, friki. Per anar-ho mirant, però i es recomano una al Bulli Foundation, que està allà a la Cala Monjo de Roses, igual, el que siguin amant d'aquesta història, perquè ja...
0: Allà és un museu, no?
1: És un museu on surten tots els menús que es van fer, els mini pico plats, pots veure el restaurant, pots veure com es vivia, com es treballava, d'on venen les idees, aquest tio que és el Ferran Adrià, que tenia el cap, que està volat, perdut,
0: sí.
1: Vull dir, pots anar seguint totes les teories i tot el treball que han anat fent, que han documentalitzat superbé i és molt xulo pels, per friquis com nosaltres.
0: Molt bé, doncs ara que tenim la sèrie 3CAT, no? Que
1: sí,
0: segur que la podeu recuperar,
1: sí,
0: i per tant
1: i ho fan bé. Hi ha una part de la sèrie que hi ha una part com una mica de ficció,
0: sí,
1: com a la bola negra, la part aquella que no em va agradar, les coses que no entren, que les fiquen allà per
0: aquesta part de ficció tampoc no t'ha agradat, no?
1: No, a veure, no m'ha agradat, ho fan bé i tal, però tampoc acabo, la volen enllaçar, són coses que fan com per enllaçar en el moment,
0: sí,
1: actual, però penso que hi ha tanta història, igual que la bola negra, el mateix que vaig dir, hi ha tanta història darrere que ficar una història paral·lela per voler enllaçar, per mi em sobra, i aquí en aquest cas també, encara que està l'estimada, que me l'estimo molt, Mònica López, que ho fa de meravella, però trobo que sobra, però bé, s'ha de veure, és molt xula, i els que ens agrada la cuina i conèixer una mica, els qui no sapigueu què va passar o com anava el bullir, com va començar, sobretot es veu molt a l'inici, és molt xulo veure-ho, que de no res va crear així.
0: Molt bé. Doncs el Ferran Adrià, l'hospitalenc més famós amb moltíssima diferència.
1: Va començar ja que
0: s'ha
1: de fer rent en plats i sí, sense sí. estudis.
0: Val
1: i
0: la
1: moltes
0: pena,
1: coses.
0: Val la pena. És un gran personatge. Què més?
1: Has portat
0: bolets, però com sempre
1: bolets,
0: ens queda per aquí.
1: Veure,
0: escolta, he vist que els bolets estan a un preu com de gambes,
1: torno
0: de Palamós.
1: Torno a repetir, ha fet molta calor, ha sigut un agost molt calorós, i llavors si no plou a l'agost no hi ha humitat i no es creen. Setembre tampoc ha sigut un mes molt calorós, ha anat plovent per allà del Poquet, però no ha fet fred, els bolets volen fred.
0: Avui ha començat el fred.
1: Bueno, fred, humitat, pluja i una mica de fred a l'estiu. Quan passa molt de fred ja passa com la carxofa, llavors és massa fred,
0: sí,
1: per segons quins bolets. Ara aquesta setmana s'ha plogut molt, hem d'esperar una setmana o dos i tal, i amb aquest una mica de fred, si no fa molt de fred, perquè ja ahir van haver-hi una mica de nevades, estem allà, no és un any bo de bolets, no, va ser
0: no.
1: Un any, no és un any bo, i per això hi ha aquests preus. Tu
0: els has vist, els preus?
1: Sí,
0: és, que és una barbaritat.
1: Sí, perquè normalment els bolets, tots els bolets van als restaurants.
0: Clar.
1: I sobretot als restaurants. Jo
0: clar,
1: que cap de setmana
0: sí.
1: vaig a menjar a un restaurant especialitzat en bolets. Llavors, tots els bolets, en principi, van tots als restaurants i a la restauració. La resta que queda per la població, pues, i més quan és un any que no hi ha collita de bolets, que la gent no va buscar bolets i no en troba, perquè quan n'en troben molts, pues, clar, el senyor que ven... Pues si un senyor al costat té tres, se'n va a casa amb tres cistells, però no li ven. Aleshores, l'oferta a la demanda. No és un any bo de bolets. Jo recomano, hi ha un tema que es diu amb pots, amb bolets.
0: Sí, sí,
1: no,
0: són meravellosos.
1: Amb saltejats de bolets, amb bolets que s'han guardat d'altres anys, amb
0: sí, sí.
1: bolets congelats, ceps, que jo en tinc encara ceps de l'any passat
0: sí,
1: congelats. Sí,
0: bo.
1: Es congelen, boníssim, descongelen.
0: Clar.
1: Vull dir, s'ha d'aprofitar aquestes coses. Bolets secs, com la trompeta de la mort, tot que després es deshidraten. Aprofitar anys que hi ha escassès de coses i fer servir les altres coses, perquè per fer una bona truita de bolets, per fer un saltejat de bolets amb pots, amb conserves, són boníssims.
0: Sí.
1: I són bolets que
0: sí,
1: al final
0: sí.
1: s'han rentat, s'han guardat en uns pots i estan boníssims.
0: Escolta, els restaurants aquests, per exemple, com el que hi aniràs, no?, a fer un menú degustació al voltant dels bolets i tal, quan tenen aquests preus i aquesta manca de producte,
1: torno a repetir,
0: com s'ho fan?
1: En principi, com que són clients durant tot l'any i clients que són... intenten, bueno, tenen preus. Jo ara, per exemple, encara no tinc bolets a la carta.
0: Clar, per això, perquè deixes de... No?
1: Primer,
0: pel
1: preu, el preu era molt alt i jo pel preu que tinc que tindre no els puc vendre.
0: Clar.
1: I segona, perquè no m'agradaven els bolets que venien molts corcats i tot. Aquests restaurants que tenen això, evidentment, ells no canvien el preu, segurament canviaran les quantitats, i després hi ha una altra cosa, que hi ha molts tipus de bolets. Vull dir que si resulta que hi ha escassès de cep, pues, o de rovelló, pues posarà més cep o posarà més rosinyol, vull dir, es jugarà amb una sèrie de bolets. No sempre té que... Quan hi ha més, sempre hi ha uns bolets que són més macos i més bons i tenen més nom, com l'ou de reig, com el cep i tal, però potser no n'hi ha tants d'aquests i nosaltres, vull dir, es juga amb això.
0: Clar.
1: Quan es faci un pastís de bolets o un saltejat de bolets, es faran amb els bolets que trobin, vull dir que al final... I com que són clients habituals normalment dels proveïdors que els hi porten els bolets, pues el que fan és
0: ajustar preus,
1: ajustar
0: no?
1: preu.
0: Potser quan estan més barats paguen una mica més i quan estan més cars
1: el proveïdor li dirà, hòstia, jo te'n compro tot l'any, te'n compro sempre, ara si és casés el primer que li vendrà és
0: sí,
1: el que li compra sempre.
0: Doncs ens explicaràs la teva experiència, no?
1: Pues explicaré la meva experiència, sí, me'n vaig cap a Berga, zona de bolets, a veure si... No aniré a buscar bolets, bueno, aniré a fer una passejeta, a veure si veig alguna
0: cosa. Home, si en trobes algun.
1: Però sobretot vaig a menjar,
0: molt bé.
1: A gaudir, a descansar, aquest pont de la hispanitat.
0: Molt bé.
1: Mai millor dit.
0: És el meu aniversari, el 12 d'octubre.
1: Ai, que malament. Bueno,
0: què et sembla?
1: Amb el desfile.
0: Mira.
1: I sobretot amb música en català.
0: Desfilen per mi.
1: I amb moques grasses i amb un grup que omple... Mira, em dona una mica d'esperança després de tot aquest món, aquesta història... que ve y tanto extrema derecha y derecha, pensar que hi havia allà
0: molta gent jove
1: i 220.000 persones cantant en català, i vull dir que no sé, em va donar una mica d'esperança, va ser una d'aquelles coses que em va donar bon rotllo.
0: Doncs ens quedem amb aquesta
1: tota
0: esperança.
1: Tot l'autobús del Prat, veníem tota la gent allà de Cachondeo, cantant, del Prat, cantant en català, prenent autobusos cap a la plaça Espanya, cap al Prat, pensava, ostres, mira, encara, no sé, no deu, no sé, no tot és malo.
0: Vinga, ens quedem amb la música. Gràcies, Lluís.
1: Adéu.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Gerard Valverde serà el candidat d'Estimem el Prat a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar les llistes sota el lema «Tu ets la clau, recuperem el Prat». Valverde vol aproximar-se a un electorat més ampli que el que el va votar als passats comicis quan es presentava amb les sigles de Junts. Ara, diu, l'espai vol agrupar més sensibilitats, però amb una mirada comuna, l'interès pel Prat.
2: M'acompanyen persones, és a dir, que podran participar d'altres formacions polítiques i optar per altres candidatures amb altres eleccions. Jo el que vull parlar és bàsicament del Prat, d'aquella política que es pot fer des del Prat i de transformar aquesta ciutat, que és el que em mou a fer política a dia d'avui i és el que em mou a tornar-me a presentar.
0: Valverde ha estat escollit en una assemblea oberta on el flamant cap de llista ha esmentat alguns dels eixos vertebradors de la seva candidatura: identitat i patrimoni, seguretat i civisme i economia i comerç. En marxa la 19a edició del Quintotapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 tapes elaborades amb productes de proximitat i temporada. A prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada tapa anirà acompanyada d'un quinto Estrella d'Am celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada tapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estrella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants. I la pratenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'Onze, una de les pel·lícules que es presentarà al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges, que ha arrencat aquest dijous. Dirigida per les cosines Clàudia i Paula Serra, Onze tracta la història de 8 infants i 2 monitors d'un agrupament escolta que queden atrapats en un refugi del Pirineu a causa d'una tempesta de neu. L'AE Prat es troba a poc més de 48 hores d'assolir una gran fita en la seva història. Diumenge a les 4 de la tarda disputarà la tornada a la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel i el premi per passar de l'eliminatòria serà enfrontar-se a l'Atlètic Club a partit únic el dijous 29 d'octubre. Un partit que arriba en un cap de setmana amb totes les competicions en marxa i que en el programa d'avui també repassarem els esports. Alguns dels enfrontaments destacats són a la segona FEP, el CB Prat s'estrena a casa contra el Ciutat Molina Bàsquet, a la recerca de la segona victòria consecutiva, i a la primera divisió masculina de vòlei, el Vikings Vòlei Prat, jugarà diumenge a casa contra el Vòleis Arc a partir de les 5 de la tarda. Més informació d'aquí una hora.
3: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
4: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
5: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
8: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
9: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar. Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
10: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
9: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
11: Sents aquest bagrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
12: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat. Ja sabeu que aquests dies us anem presentant els guardonats amb aquests premis per part de l'entitat Amics del Prat. Ja vam conèixer de companyia Pastorets i també aquesta mateixa casa, el Prat Ràdio, fa un parell de dies. I avui volem conèixer el soci d'honor amb aquest reconeixement que ha estat atorgat al Joan Busquets. Hem convidat el Felip Neri Gordi, que ell és arquitecte, membre de la Junta d'Amics del Prat i que també feia molt de temps que volia poder tenir un reconeixement cap al Joan Busquets perquè el coneix i coneix tota la seva tasca d'una persona que era una mica més desconeguda aquí al Prat. Felip Neri, què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Sí, bueno, bé d'estar aquí, una mica de fred al carrer.
0: Sí,
1: que
0: avui
1: ja, que ja també va bé.
0: Ho trobàvem a faltar.
1: La diversitat i varietat. I bueno, no, i ens agrada, bueno, primer agraïts que ens aneu.
0: Sí, us anem convidant.
1: Convidant per anar fent l'entrevista amb els guardonats i tot això, no? I en el cas del Joan, pues sí, jo crec que és una persona que va passar sí que neix al Prat i la seva joventut és al Prat, per tant la gent de la seva edat,
0: clar,
1: el recorden per estar aquí, però després ell se'n va i despega, bueno, ens ho explicarà ell ara, no? Amb una carrera internacional molt important, que de fet jo crec que és un dels urbanistes, no sé si el primer o el segon més important segurament a nivell de l'Estat, amb actiu encara, i bueno, llavors clar, jo des del Col·legi d'Arquitectes sí que l'hem anat, clar, seguint, i a més ell ha fet coses properes, per exemple la Fira de Pedrosa, la Fira d'Hospitalet, aquella que es va a la façana a formigó, però això és un projecte del seu estudi. Però sobretot el que és impressionant és com ell ha arribat a impactar en tantes ciutats del món que l'han requerit per la seva visió de com desenvolupar la ciutat, que això és molt important amb el pla urbanístic, igual que ho és amb el pla tecnològic, que hi també hi ha d'altres companys que ho fan, però vull dir que a més Catalunya passa això, hi ha dos o tres persones que realment estan influint molt a nivell mundial. L'altre, per exemple, és en Josep Miquel Piqué, també és un amic, tot i que no és del Prat, però que l'estan trucant constantment, no, en cas no per l'urbanisme, sinó per l'estructuració de les àrees tecnològiques, el que en diem l'Smart City, no? I bueno, és impressionant. El Joan és un d'aquests, per tant, per nosaltres és un orgull, no?, per tots, que sigui del Prat, i poder-lo fer soci d'honor.
0: Què significa aquest reconeixement, soci d'honor?
1: Bueno, a veure, això és com quan l'Ajuntament fa allò que diu fill adoptiu o fill predilecte, que depèn si ha nascut o no ha nascut.
0: Sí.
1: En aquest cas, amb el Joan, nosaltres tenim uns guardons, per exemple, els Pastorets vam donar el de teatre, altres persones hem donat, bueno, vosaltres a la ràdio,
0: sí,
1: vam donar el de periodisme. En aquest cas, el Joan, és que la seva obra és tan potent que no teníem un guardó adequat, i llavors per nosaltres el més maco era fer-lo soci d'honor, el qual és un honor per l'entitat, si no diguem nosaltres, no? Per tant, algun dia quan toqui, quan ell pugui, sí que li demanarem poder fer una xerrada, no? Perquè ja ens en va fer una el dia que li vam donar el guardó.
0: Sí.
1: De fet, ens va fer una xerrada així improvisadament molt interessant, no? Llavors jo crec que això s'hauria d'aterrar i quedar un dia, doncs, bueno, entre vosaltres i nosaltres, doncs, organitzar. Cert.
0: Va ser una masterclass absoluta.
1: Que ens pugui donar la seva visió més afinada del Prat, i més ara que venen eleccions municipals, no?
0: Doncs el saludarem, a veure com ha rebut també aquest reconeixement. Joan Busquets, benvingut.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: Com dèiem, el Joan és fundador del Laboratori Urbanístic de Barcelona, ha estat director del Departament d'Urbanisme també d'aquesta capital catalana, professor de la Harvard Graduate School of Design, per tant, doncs, tota aquesta tasca i aquest reconeixement. Vostè, de fet, ha rebut molts reconeixements, com el Premi Nacional d'Urbanisme en diverses ocasions, també d'altres premis. Com rep un reconeixement des d'aquí, des del Prat, i també des d'aquesta entitat, Amics del Prat?
2: Bé, en primer lloc, jo crec que és un gran agraïment, perquè també Amics del Prat és una associació cívica ben arrelada en el Prat, i per tant també em sembla que és un element de valor per mi molt important, diguéssim, perquè quan el reps a fora dius bé, però quan el reps a casa encara val més, diguéssim. Jo crec que, perquè t'ho dic, van ser molt amables de tenir això en compte, i crec que va ser una vetllada molt interessant per mi, diguéssim, també creixo jo, Neri i en Giliris, tots els que hi han intervingut, perquè em sembla que és un reconeixement que per mi val molt.
0: Com va ser? Fem una mica de repàs de la seva trajectòria. Quan va començar?
2: Bueno, la trajectòria com va ser molt de... Jo crec que he viscut, com molta gent, de transformació del Prat com a poble, el Prat com a ciutat metropolitana. I crec que això és un element molt important. El Prat poble tenia totes les dificultats que tenen els deltes arreu del món, diguéssim, perquè patien per l'aigua, perdien per les inundacions, el paludisme, tots els problemes que tenen encara avui dia els deltes. I en canvi s'ha construït una ciutat metropolitana molt forta, amb la proximitat de l'aeroport, el lligam del metro, tots els elements positius que avui dia troba la vida en el Prat, diguéssim. Per tant, jo crec que els amics del Prat tenen també aquesta capacitat de llegir la història d'un poble, diguéssim, construït en els últims 50 anys, que ha explotat de poble a ciutat en 20 anys, dels anys 60 als anys 80, jo vaig poder-ho viure, i m'agrada parlar del Raig del Prat, perquè jo vaig tenir la meva joventut la participació en els altaveus de la Festa Major, que era el moment on la ciutat es transformava perquè hi havia la veu i la música en el carrer. Era un efecte estratosfèric, podríem dir, el canvi que es realitzava en aquell moment.
1: Joan, ara... bon dia, sóc el Felip Neri.
2: Bon això,
1: aquesta no la sabíem, tu, que no, vas participar a la xarxa d'altaveus, eh?
2: Això mateix, sí. Va ser molt, una cosa molt, no diré divertida, agradava molt, perquè et senties una mica protagonista d'una festa general. Jo era un dels elements més, però era un moment de transformació del espai públic, no? Perquè la gent actuem diferent quan l'espai el sentim que està renovat o està alimentat, en aquest cas com era el so. Jo crec que va ser... eren moments... jo dic sempre que, esclar, avui dia estem acostumats a viure en diversos llocs i participar i estimar diferents llocs, però sempre les arrels es noten, i és algo que sempre tinc molt interès i curiositat veure com el Prat ha evolucionat, i crec que és una ciutat que s'ha fet forta i més important i ha millorat moltíssim en el període democràtic, i que segurament avui dia el Prat li convé fer algunes opcions importants per augmentar el seu protagonisme, inclús, i té oportunitats per fer-ho, segur.
0: Aquí tenim sempre el mapa del municipi, un mapa aeri que ens ensenya tant com està la ciutat com les infraestructures que tenim a tocar, com el Port de Barcelona i també l'aeroport. Vostè parlava del creixement que ha tingut el Prat en aquests darrers 20 anys, també de convertir-se, no?, de passar de ser un poble a una ciutat. No sé, ara estem en un moment on també es parla molt d'urbanisme, es parla molt d'aquest increment de la població. El Prat té marge per créixer? I si és així, quina seria la seva aposta?
2: En té ell mateix i indirectament, perquè aquestes grans infraestructures que tenen espai, és evident que el port i la zona franca tenen encara possibilitats de transformació i de creixement econòmic. Jo crec que això és un dels elements més importants pel Prat, també per Barcelona, però el Prat té aquesta facilitat d'estar al mig. Jo deia aquell dia, el Prat és com una illa en un mar verd, que és tot el sistema del parc agrícola i el mar real amb el riu. Per tant, això són uns avantatges, insisteixo, que fa 100 anys no tenia. Quan ara celebrem 100 anys de la seda de Barcelona. Per tant, era un prat industrial, era un poble industrial amb la seda i la paperera i la resta de l'agricultura. Per tant, ja hi havia una diversitat econòmica. Avui dia aquesta és molt més forta, la presència d'aquests grans infraestructures i de tot el sistema, diguéssim, del metropolità. Em sembla que tots els que el Prat s'ha fet, sobretot del 60 al 80, el Prat quadriplica la població quatre vegades en 20 anys. Va créixer d'una manera... I és com el passat ser ciutat. Aquella ciutat no tenia serveis importants, que els ha guanyat en tot el període democràtic. En aquest sentit, el Prat ha guanyat jardins, escoles, places, diguem, metro, entre altres coses, una racionalitat que no tenia. Aquest no és un lloc amb tots els serveis de més alt nivell. Jo crec que això cal agrair-ho i tenir-ho present. Però probablement ara, no ho sé, tampoc és un tema específic en aquesta discussió, però jo veig que segurament encara el tren i les antigues fàbriques són uns elements de barrera. La Gran Via és un element de connexió amb Barcelona en el sistema metropolità. La Gran Via ha de millorar i la Gran Via pot ser un gran boulevard com és la Diagonal. Per tant, té una secció que permet imaginar que els elements, els fluxes es realitzin a través d'ella, però també en aquells espais que avui el Prat no té, però l'oportunitat de l'antic Carrefour, que abans era el Prica, sí. Són espais disponibles on segurament podem imaginar que avui dia que es parla tant de d'habitatge social o habitatge de preu controlat pugui ser, però també d'activitat econòmica, perquè jo crec que això és el que veiem que està passant també a l'Hospitalet, que està passant, diguéssim, per tant, i això a la proximitat a l'aeroport, imaginem la T2, els espais enormes que té per aquesta activitat, que avui dia no és de produir elements com eren les antigues fàbriques, però que dona valor afegit i que signifiquen acostar-se a l'economia del coneixement en el fons i el futur.
0: Per tant, cap al nord, vostè ve clarament que, veu clarament que sí que es podia créixer. També has parlat de grans obres, com superar l'autovia, que és una reclamació que sembla que va quedar com en un calaix. No sé si vostè s'ha hagut d'enfrontar moltes vegades a aquesta part del que s'hauria de fer, però per una altra banda, del pressupost que exigeixen aquests canvis, com per exemple no, la superació de l'autovia en el cas del Prat, que sabem que ara mateix el pressupost no està tan clar que pugui superar-la, sí. Tot i que afavoriria segurament aquest trencament de barreres. Vostè s'ha hagut de veure molt en aquestes negociacions econòmiques?
2: Sí, i en projectes, nosaltres hem fet projectes d'aquest tipus a Holanda, per exemple, i el que hem realitzat, si ho capaç de fer. Jo crec que el que, si em permet dir-ho, el Prat ha crescut bé i està ben equipat, però el Prat no té uns elements o uns projectes que li donguin singularitat. Encara el Prat, la plaça de la Vila, la petita placeta davant de l'església, són elements encara d'estació, però no hi ha cap element important al Prat. Mira que ha crescut i és una ciutat gran. Com si... Per què? Perquè és una ciutat de creixement molt recent. Si mirem altres ciutats metropolitanes, totes tenen alguns elements. I probablement això és el que Consell Prat pot desenvolupar, sigui en aquests sectors que ara parlàvem, sigui en la relació amb l'aeroport. És a dir, hi ha maneres on les ciutats també produeixen espais, sigui un parc, sigui uns serveis, espais on hi ha una imatge general de la ciutat que avui el Prat té en poca mesura, jo m'atreviria a dir, ho dic amb tot el respecte de les ciutats que tenen la seva pròpia història, però potser en el segle XXI també al Prat li toca afegir alguna cosa amb aquesta ambició que segurament els pretens també tenen ganes, i l'entitat metropolitana en general, Barcelona també necessita, no? Que cada ciutat metropolitana té el seu espai, la seva identitat, la seva força, que està basada en la història, però també està basada en el futur. Jo crec que això són qüestions que jo comento, com vam parlar aquell dia, diguéssim, amb la trobada amb els amics del Prat.
1: De fet, Joan, tu ara parlaves, jo penso que és molt important convertir l'autovia en un bulevard com la Diagonal, que dius tu. Això és molt important perquè ens permetria incorporar el que en dèiem, el que Sant Boi en diuen la Ribera, no? O la Marina, no? Sant Boi en diuen la Marina, al mateix lloc, i nosaltres en diem la Ribera del Prat, ells en diuen la Marina de Sant Boi. Crec que els teus orígens, tu vas néixer al Prat, però els teus orígens venen de Sant Boi, no?
2: Sí, la meva mare és de Sant Boi, sí.
1: Sí, sí. I aleshores, clar, aquest és un gran repte, créixer cap endalt. Sí. I l'altre, que a vegades el virem, és que el Prat... estem molt prop del riu, però en el seu dia vam fer un polígon que no està acabant de funcionar. És a dir, també quan tens les imatges aquestes de París o de Roma que tenen un barri al riu, que creixer cap al seu riu, que li dona el nom, no? El Prat de Llobregat, també és una operació que a vegades et ve una mica al cap, no? I la tercera és que ara, deies tu, ja hem superat les inundacions i tot això, ara que estem els, a començar en octubre, que és quan sempre sortia el riu, però ara participem d'aquest problema que tenen molts pobles del litoral, de la, bueno, d'aquesta pujada de la mar, la regressió de la costa, que mantenir les platges, que cada cop se'ns va més difícils, no?
2: Sí, són qüestions, evidentment, que cal combinar la, l'ambició amb el dia a dia, diguéssim, són les qüestions normals. Jo crec que també l'important és pensar que la Gran Via és un element, per mi, molt positiu, perquè és igual que el tren, diguéssim, el tren i el metro són elements estructurals. La Gran Via és el primer lloc que va posar el Prat en el sistema general. El primer va ser el tren, després la Gran Via. La Gran Via, tots l'hem vista com una autovia, i ha sigut una autovia i encara és avui dia una autovia, però podem veure que pot canviar i està canviant en diferents ocasions. No em sembla, quan mirem la Diagonal, que tot hagi de ser soterrani. Dic ara per imaginar, perquè el model que ha posat el primer tros de l'Hospitalet és amb aquest sistema soterrani, és possible, però també hi ha maneres, com que hi ha molt d'espai, hi ha maneres de resoldre i convertir també les autovies passen a ser bulevards, depèn de les formes d'organització de les interseccions, cuidem les cruïlles, jo n'he dit els espaguetis, per tant, evitant els espaguetis però fent les connexions s'arriben a moltes altres solucions, Per això jo menciono la Diagonal, que és un element potent, que és diferent d'un tros a l'altre, de quan va al mar la muntanya, però que en canvi sempre té una qualitat i és una adreça valuosa, i em sembla que el Prat té les seves pròpies punts d'identificació, la vinguda Montserrat, però també els eixos verticals, diguéssim, de Ferran Puig i Casanovas, diguéssim, té una estructura vertebral important en aquest moment, però potser el que li és bo és considerar això. Parlant sempre de coses de futur, però vull dir, cal sempre tenir el futur sobre la taula.
1: Joan, una pregunta. Fins quin any vas viure al Prat, tu?
2: Ui, això devia ser fins al 42.
1: Fins al 42, eh?
2: 72.
1: Ai, 72. Ai, 72. Fins al 72. Bueno, Déu-n'hi-do, sí.
0: Però tant en quant sí que ve per aquí, no? Perquè sí que coneix molt els eixos, coneix molt doncs, la problemàtica, no? I els avantatges que té el Prat i potser les mancances.
2: És una de les ciutats que tinc en el cap entre tantes altres.
0: Clar.
2: Sí. No, és una ciutat que té, en aquest sentit, és molt interessant la transformació que s'ha realitzat amb el Prat. I insistit abans, jo crec que també cal dir-ho, que els ajuntaments democràtics s'han aportat al Prat algú que no tenia i que li faltava al Prat, és que era una ciutat on els buits eren pàrquings, no hi havia pràcticament jardins a part dels jardins del futbol, per tant no hi havia, aquest avui és una ciutat on el verd està implantat i distribuït en els barris, l'estructura funciona, els elements metropolitans són de primer nivell, insisteixo en això, el metro, el tren són avui dia uns elements que posen el Prat en el centre de tot arreu, sí. Per tant, jo crec que són elements molt positius i això explica que crec que és una de les ciutats metropolitanes amb bona economia i ben distribuïda, diguéssim, són factors que hem de tenir. Avui es parla molt d'això, de la injustícia social. Jo crec que resoldre això passa realment perquè els equipaments estiguin ben distribuïts i perquè la gent tingui accés a bons llocs de treball. I em sembla que això és una lectura que cal fer sempre de totes les ciutats en les quals podem opinar o podem treballar.
1: Joan, estem acabant l'any mundial, que Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, vam fer el Congrés Internacional d'Arquitectes, que tu vas ser el president d'honor, crec?
2: Sí.
1: Val. Com va anar? Quins són les tres missatges importants de com l'arquitectura i l'urbanisme tindria que canviar de cara al 2030, 2050, aquests plaços que ens donem, no?
2: Sí, jo crec que el Congrés i els diferents actes que hi ha hagut a partir d'aquesta capitalitat, el que demostrat és que l'arquitectura i l'urbanisme, jo sempre parlo de l'arquitectura urbana perquè a mi m'interessa sobretot l'arquitectura que és útil i que fa ciutat. I per això accepto que hi ha altres arquitectes que poden pensar diferent, no tinc cap problema amb això, però defensant aquesta posició, jo crec que el Congrés ha vingut a portar la necessitat de que l'arquitectura estigui al servei de la gent i de les comunitats. El segon punt que és més important és que jo crec que es demostra, i amb molts exemples que s'han posat en evidència en el Congrés, es demostra que l'arquitectura és cada vegada més útil per afrontar el repte del canvi climàtic. Avui dia podem veure que les solucions al canvi climàtic estan inventades, però no les tenim en pràctica. Per tant, el que hem de fer és posar-les en pràctica. I, per tant, toca l'arquitectura més temes que no havia tocat mai. Avui dia l'arquitectura toca temes de la gran transformació del paisatge fora de la ciutat, el que diuen els anglesos el terre de clan, l'espai perdut, els francesos diuen el terreny vac, l'espai que no s'hi fa res. Poden, són espais que poden donar, donen, en moltes ciutats hi ha espais de grans parcs i espais de gran lleure, diguéssim, d'un lleure que no és el que hi ha dins de la ciutat i que es fa servir cada dia, sinó són qüestions. Apareixen tot una sèrie d'elements que abans no es tenien considerat. La mobilitat urbana està canviant. Sí, jo recordo que fa 30 anys una persona deia aquests barris funcionen amb autobús, aquests poden anar amb el metro, aquests els de fora només poden anar amb cotxe. Avui dia ja no és així. Avui dia les persones volem triar. Jo decideixo avui que vull anar amb bicicleta, per tant vull poder anar amb bicicleta, però demà vull en transport públic, per tant haig de poder. I aquesta tria no és que ens faci el món més difícil, ens el fa i és més fàcil, però és el que la gent volem és triar, i em sembla que aquestes són qüestions molt molt importants a tenir en compte en el futur. La gent i els ciutadans volen elecció i volen en el fons tenir una vida confortable. Crec que això tots tenim dret a això. Avui dia es parla també no de tal la gent vol un jardí perquè llavors sí, vol un jardí, però el que vol és tenir privacitat. Per tant, els arquitectes hem de produir tots aquests elements. I avui dia només resolent la mobilitat, resolent aquest tema dels espais perduts a la ciutat, donant totes aquestes solucions, podem donar resolució al canvi climàtic. El canvi climàtic no arribarà d'un dia a l'altre, no baixarà del cel. No, el canvi climàtic l'hem de construir amb decisions molt diferents. El reciclatge, avui dia, quasi bé, està a totes les cases. Per què? Perquè està apareixent una nova cultura. El reciclatge és part de la manera com funcionem i no funcionàvem així fa 20 anys.
0: Joan, em sembla que d'aquí li agraïm moltíssim molt que ens hagi atès avui. Ha estat un plaer conèixer-lo.
2: Molt bé.
0: Enhorabona i moltes gràcies.
1: Gràcies, Joan.
2: I molt bon dia.
0: Felip Neri, fins la propera. Que vagi molt bé.
1: Fins aviat.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
4: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
3: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació

0: d'Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
1: Notícies en xarxa.
2: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
3: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
4: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
5: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: Del matí continuem, el Planeta Prat no s'atura en aquest divendres perquè ens toca parlar de coses una mica fora del Prat amb el Plans a tocar, gràcies a la Neus Bou Mimó. Què tal, Neus? Benvinguda.
1: Bon dia,
0: com
1: gràcies.
0: Estàs?
1: Molt bé, molt bé. Bé, ja de divendres, mira, unes ganes que tinc ja que arribi el cap de setmana.
0: Jo quan arribes tu és quan ja començo a pensar en cap de setmana.
1: Que és real, no?
0: Perquè és veritat que els divendres són intensos
1: sí.
0: I ja em relaxo, saps?
1: Que bé, que bé.
0: M'agrada perquè em portes la tranquil·litat.
1: És el més bonic que em poden dir.
0: Veus? Clar que sí. Què tenim avui? De què parlaràs?
1: Doncs bé, parlarem de moltes coses, d'entre altres molta música.
0: Molt bé, que ens agrada.
1: La setmana passada sí que la vam deixar una mica més de banda.
0: Val.
1: I sobretot, bueno, parlarem del cartell del Primavera Sound que ha sortit aquesta setmana i ja hi ha hagut molt de revolt. I després d'altres cosetes... No

0: La música que ha sortit avui, de fet, i bueno, ja anem veient una mica, però sobretot música.
1: Perfecte.
0: Vinga, llavors comencem. Amb aquesta música nova que ha sortit, com he dit, bueno, Jude Lyne, que és una de les artistes, bueno, una de les persones que va sortir a la pel·lícula de La Bola Negra, dels Javis, que tant hem parlat.
1: Que podeu veure de nou al Capri.
0: Exacte. També vaig a fer aquí un petit incís, i és que la setmana vinent, a partir del dia 19, setmana vinent no, l'altra crec que és, no? Bueno, sí,
1: avui
0: perquè tu
1: nou.
0: Ja saps que jo les dates no les porto gaire bé.
1: No et preocupis, que en mirem. Veus? A veure, el data, 19 és dilluns...
0: Sí,
1: següent, no, el següent.
0: Ah, exacte. Doncs és la setmana del cinema. Ho deixo allà perquè si hi ha algú que es vol esperar, pues que s'esperi a la setmana del cinema, que així
1: molt
0: els
1: bé,
0: surt més,
1: molt bé.
0: Més econòmic. Llavors, Jude Lyne, que és una de les persones que surt, que fa com un cameo allà a la pel·lícula, bueno, doncs, ha tret música avui, una nova cançó que es diu La Falda, i bueno, també ha tret un videoclip que és molt interessant i també està molt bé veure'l, perquè surt Rosy de Palma i surt també Diego Calva, que és una
1: que ja s'assembla una mica, és com la Rosy de Palma
0: sí,
1: actual.
0: Sí, t'he dit que les he estat analitzant perquè la Jude Lyne ha penjat al seu Instagram com frames del videoclip i he pensat, ostres, donen el
1: sí,
0: pego
1: sí, sí,
0: totalment
1: sí.
0: Com a família, no?
1: Sí.
0: Perquè tenen així com una cara molt característica, no? Amb trets
1: amb molta
0: marcats.
1: Personalitat, sí.
0: Sí, sí, sí. He pensat, ostres.
1: M'agrada, perquè aquesta noia ja la segueixo fa temps.
0: Sí.
1: És famosa des de fa temps, no?
0: Sí, sí,
1: o almenys
0: sí.
1: En certes esferes.
0: Exacte,
1: en àmbits així concrets, i no sé, fa propostes molt diferents
0: molt
1: i parla
0: xules,
1: molt clar,
0: sí.
1: No, m'agrada.
0: De fet, aquesta proposta és encara també més curiosa perquè, bueno, ara l'escoltarem,
1: vale.
0: Però té una petita píndola, diguéssim, d'un sample del Jan Tiersen de Melly.
1: Això
0: que...
1: no sabem ben bé, has d'explicar què és un sample.
0: Un sample ve a ser com...
1: El Pico Estilo, que és la nostra tècnica avui, i ell té un passat
0: clar,
1: com a músic.
0: Ell em podrà corregir, perquè jo...
1: Ell feia una secció del Pico Estilo en un altre programa de rap que buscava quins són els samples de la gent i en quines referències es reubicaven per fer nova música i tal.
0: Has vist? Pues mira,
1: sí,
0: avui t'he tret la
1: feina,
0: buscava
1: feina, això molt de temps.
0: Doncs ara ho escoltarem, perquè el sample ve a ser com un tros d'una cançó com que fa revisita, no? Una cançó que ja s'havia fet,
1: sí.
0: I la modifica lleugerament com per crear-ne una de nova. Llavors ella incorpora, doncs, aquestes notes musicals d'una cançó mítica de Melly, de la pel·li de Melly, que es va utilitzar, bueno, com a banda sonora, però que ja era una cançó que ja existia prèviament del propi compositor, de Jan Tiersen. I llavors a partir d'aquí ella fa la seva cançó.
1: Molt bé.
0: Llavors si voleu escoltem primer el sample i així veiem una mica de què us parlo.
1: Perfecte.

0: tenim la referència.
1: Vale, ara que tenim la referència, és molt evident, eh? Vull dir, vale, no és com allò que hi ha cançons que estan molt més
0: amagades. Sí, hi ha algunes que costen.
1: Aquí ja comença a saco. Llavors, bueno, l'escoltem si voleu la cançó, la falda, i així ja, doncs, veiem tot.
0: Ai, no carrega.
1: No està carregant.
0: A veure si ens oblidem de la referència.
1: La canto. No me
0: la falda de Jude Line. A veure si la busquem. De fet, ella quina cançó canta? La
1: de Soldadito Español.
0: És la cançó... O sigui, la cançó, sí, del tràiler, no?
1: Ah, correcte.

0: doncs li fa la canvia, no? Li fa una transformació, sí. L'actualitza, no? Però està molt bé, és sí. Veritat que reconeix molt.
1: Sí, de fet ella en entrevistes que ha anat fent aquesta setmana ha reconegut que li ha costat molt netejar el sample. Va dir, no, m'ha costat un muntó. Però mira, no és la primera vegada que Jutline sampleja cançons, perquè si recordem, amb la Maya va treure una cançó que es deia Com Vosé, i també s'amplejava la cançó de Hips Don't Lie de la Shakira.
0: Ah,
1: llavors és una persona que utilitza aquest recurs bastant sovint.
0: Que gràcies, que clar, són referències antigues per ella, no? I per mi són contemporànies a mi. De Hips Don't Lie i aquesta Amelie que va ser, no? Va ser sí. Una de les pel·lícules més exitoses de tota la nostra adolescència.
1: Correcte.
0: I per tant és curiós que agafa aquestes referències per ella i per vosaltres antigues, però sí. que són contemporànies ja nostres.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs bueno, una noia per seguir-la, la Jutline.
1: No, i ara, bueno, se'n farà molt.
0: M'agrada molt la seva veu.
1: Molt, no, té una veu molt característica, ella és molt simpàtica.
0: Sí, és molt graciosa.
1: I la veritat que, bueno, a més, amb aquest debut que va fer com a actriu a La Bola Negra, doncs igual també fa més cosetes, no ho sabem.
0: Jo vaig veure una entrevista d'ella a La Pija i la Kinky,
1: sí,
0: i també
1: sí.
0: A La Revuelta.
1: A La Revuelta, jo he vist també la de La Revuelta.
0: Sí, que ho està petant.
1: Sí,
0: molt bé, què més?
1: Seguirem. Doncs, com us he dit abans, Primavera Sound 2027 ha sortit ja al cartell, va sortir aquest dilluns dia 5, i, bueno, aquesta edició fa aniversari com nosaltres, els 25 anys.
0: Mira, som...
1: Sí, hem nascut a la vegada.
0: Quatanis, també, clar, molt bé.
1: Sí. Llavors, bueno, aquest any la intenció era que fos algú com bastant potent per l'aniversari i tot, però he de dir que...
0: No ho veus potent, eh?
1: Jo no ho veig. He de dir que m'he sentit molt fora del panorama musical en quan he vist el cartell. L'altre dia en parlava amb la Maria, la Maria Jordà,
0: sí.
1: La nostra estimada companya, que ella em va preguntar, ostres, has vist el cartell? I jo no l'havia vist, de fet va ser ella la que em va com introduir al tema. I em va dir, jo no conec a ningú. I vaig dir, ostres, és que jo tampoc. O sigui... Hi ha noms que ara els desfilarem una miqueta perquè sí que és veritat que una vegada et poses a escoltar les cançons sí que coneixes algunes persones, alguns artistes, però a mi m'ha costat un munt. I també hi ha altres coses que dius, ostres, sent un festival que fa aniversari, que a més sempre porta personalitats grans, s'esperaven noms com el de Madonna, com el de Rosalía, com el de...
0: Ostres, Rosalía, sí. Amb 25 aniversari seria...
1: Sí. Doncs no. Cap ni una. O sigui, no hi ha hagut cap persona que diguis uau, aquest cap de cartell és el més potent, no? És el més conegut. Llavors jo us diré així noms i ara, si voleu, us ensenyo una miqueta cançons que han fet aquests artistes perquè, bueno, però els tinguem una mica en ment. També comentar el dia inaugural, que és el dia 2. Això és del dia 2 al 6, a veure si no m'equivoco. Sí, el 6 de juny.
0: Del 2027.
1: Falta moltíssim. Però bueno, les entrades acaben de sortir ara a les 11. I sabem que això vola. Vull dir, ara fa mitja hora... Què mitja hora? Fa 15 minuts han sortit les entrades. Llavors, el dia 2 és gratuït, és la sessió inaugural i llavors sempre és gratuït. I a partir del dia 3, que és com lo potent, del 3 al 6 ja és pagant. I després ja, al final de tota aquesta turra que us donaré, us diré, parlarem dels preus. ¿Vale?
0: Sí, perquè déu-n'hi-do. Són uns preus prohibitius.
1: Sí. És que això em fa molta ràbia. Ja ho sabeu que...
0: Que,
1: sí. Llavors, entre els noms destacats de la gent que ve de cap de cartell, Phoebe Bridgers és una cantant estadounidenca. Té un Tiny Desk.
0: No conec.
1: Jo la conec poc, t'he de dir. Jo la conec poc, però bueno, ara després l'escoltarem.
0: Val.
1: Dochi, si no recordeu, ara segur que si escoltes la cançó sabràs qui és.
0: Val.
1: Ara també en parlarem. Però Dochi ve per primer cop a Espanya amb aquest Primavera Sound. És una artista que fa rap, diguéssim, pop-rap. És més rap, però bueno, ha fet cosetes de pop. I es va fer molt famosa perquè es van viralitzar vídeos d'ella a TikTok. I era un artista que portava moltíssims anys lluitant per la seva carrera, bueno, treballant moltíssim, i un cop de sort la va portar cap amunt. Llavors ara l'escoltarem. Hayley Williams, Massive Attack, que va ser un
0: Massive
1: grup
0: Attack,
1: dels que
0: sí que els conec.
1: Sí, que va ser un dels grups que no va poder cantar,
0: ah,
1: no, que no va poder actuar perquè l'any passat recordem que va caure un temporal a la primavera, i tant Massive Attack com Bad Gyal no van poder actuar. Bad Gyal també torna pel mateix
0: molt
1: motiu.
0: Bé.
1: Chemical Brothers, Robin, vull dir, altres. Llavors, si voleu, us poso les musiquetes i així sabeu qui són. Comencem per Robin, que jo crec que Robin sí que és més coneguda.

0: ara sí.
1: Acostat, eh?
0: Acostat, eh? Fins la tornada no. Fins que comença la tornada, sí, sí,
1: sí. No. No, aquesta cançó és molt antiga, té molts anys. Sí, sí. La Robin és un artista que fa moltíssim
0: 47
1: fa
0: anys, música. Està bé, anys. Perquè sempre ha portat gent molt jove.
1: Has vist? Sí, no? Doncs bé, de fet, bueno, el que et comentava ara, ella, o sigui, aquesta cançó ha sortit a, com a banda sonora, diguéssim, o una de les cançons que estan dins d'una pel·lícula, que és una comèdia romàntica de Netflix, que es diu Cartes a no sé qui, o Llamades...
0: Bueno. Comunicacions variades.
1: Sí, sí, hi havia algú que es comunicava amb la seva WhatsApp, germana que havia no mort. Vull dir, alguna mica tràgic, però bueno.
0: Val.
1: I llavors aquesta cançó ha sortit en aquella pel·lícula i he vist com hi havia com un trend a xarxes amb aquesta cançó.
0: Ah, potser ho sé d'això, eh?
1: Potser.
0: Potser em sona d'aquí, de les xarxes.
1: No estàs tan fora, no estàs tan fora.
0: Aquesta doncs sí.
1: Aquesta sí. Després, també tenim la Dochi, que com he dit, hi ha una cançó que segur que us ve al cap i que, bueno, que sabeu que la reconeixeu superbé, que és la de
0: Anxiety.
1: Ansietat.
0: Ansietat en anglès.
1: No sabem anglès, d'acord. Pura en blanc.

0: Aquesta dèiem que és com una versió, no? Sí. També s'ampleja amb una cançó molt més antiga. No sé com li podríem dir. Jo crec que és un sample, també.
1: Sí, jo crec que també.
0: Aquesta cançó, la de Somebody That I Used To Know, és del 2011.
1: Sí, molt coneguda.
0: Que va ser conegudíssima. Clar, jo quan sento ara aquesta, penso que és l'altra. Ja, però no.
1: Sí, perquè a més és que literalment agafa com a base aquesta cançó, sí. Llavors no sé fins a quin punt és un sample o directament és agafar-te-la de base i fer-te tu la cançó per sobre.
0: És un gran debat, eh? A veure el que és plagi, inspiració, versió, sí. Sample...
1: Sí, correcte. I de més, a més hi ha tot aquest tema de drets, no?, darrere, que és molt interessant i que
0: aquí
1: també...
0: Aquí no sé si els paguen o què fan, no ja, ho sé.
1: No ho sé, desconec.
0: Curiós, curiós. Sí. Què més?
1: Curiós. Aquesta, bueno, Dochi, que ja l'heu escoltat. Després, Phoebe Bridgers, vale, que era aquesta que no coneixíem, amb aquesta cançó que es diu Motion Sickness. Jo crec que no la coneixereu, però bueno, també ens serveix per
0: conèixer.
1: Per conèixer.

0: la coneixíem, però està bé.
1: Però ara sí,
0: està bé,
1: ja està. Sí. I ja per últim us porto una de Chemical Brothers, també perquè els tingueu una mica a ment, i amb aquesta cançó de Galvanize.

0: Aquesta sí que ara sí, la no? coneixíem. Sí, sí. Anem amb els preus prohibitius.
1: Anem amb els preus. Doncs bé, com he dit, la venda comença avui. La venda d'entrades general, diguéssim que el dia 5 va començar com el fan... Bueno, l'entrada de venda... O sigui, l'entrada... Tinc una dislèxia avui, ja divendres. La venda d'entrades per fans o per gent que està, com diguéssim, en el club de fans de,
0: en les VIP, no?
1: de primavera, correcte. Era una mica més econòmica, però ja a partir d'avui ja comença la general.
0: Clar, perquè hi ha uns que ho fan la compra prèvia sense correcte. Conèixer el cartell.
1: Sí.
0: Només perquè van a primavera i ja se'n refien, llavors t'arrisques a veure tot, exacte. T'agradi o no, no?
1: Sí,
0: i després,
1: sí, sí.
0: Quan surt el cartell, van pujant les entrades.
1: Exacte, clar. Perquè ja, bueno, doncs, s'entén que hi ha gent que ja va purament pel cartell i no tant pel postureig del primavera,
0: mm-hmm.
1: que això és molt,
0: sí.
1: molt normal. El preu general de la bonus, diguéssim, general de tots els dies, són dels 350 euros més tasses. El VIP, 545 euros més tasses, vull dir, quasi 600 euros, bueno... arribarà, perquè si a més comptem
0: sí, sí.
1: el que te gasten arribarà. Allà un cop dins, com bé ha dit el Lluís abans...
0: 40 euros dues cerveses,
1: doncs
0: eh?
1: Aquí no serà menys. Aquí no serà menys.
0: Sí, imagina't.
1: No, una barbaritat. Després, si ets client Revolut, doncs durant les primeres 24 hores de la venda general pots aconseguir com un preu una mica més reduït, com el fan sale, que era el que estava comentant, fins al 10 d'octubre, o sigui, fins demà a les 11.
0: Mhm.
1: Bueno, tens aquí una petita avantatge.
0: Molt bé.
1: No gaire, però. Doncs aquest és una mica el panorama de tots els preus del primavera.
0: Són prohibitius i haurien de fer-se un replantejament.
1: Correcte.
0: Però vaja, també sabem que no és un festival gaire pensat per la gent d'aquí.
1: No,
0: per tant,
1: no.
0: Doncs la gent de fora té un altre poder adquisitiu. Exacte. I compra entrades.
1: Els expats els hi ve a pelo. Exacte. Perquè és un quart del sí. seu sou, però per la gent que vivim aquí, doncs no.
0: Tenim 5 minutets, què vols fer?
1: Vinga, doncs...
0: Vols fer festes del teu poble?
1: Vinga, anem a fer, perquè això són propostes gratuïtes.
0: Llavors, molt bé, per contrastar el primavera.
1: Passem dels preus prohibitius a campi qui pugui, perquè aquí hi pot entrar tothom. Llavors,
0: molt
1: ara
0: bé.
1: Són festes de Sant Feliu, jo, com sabeu, sóc filla adoptiva de,
0: sí.
1: de Sant Feliu, i ja, la veritat que la programació està molt bé. Avui,
0: t'he de dir que sí.
1: Concert dels Catarres. A la pista d'atletisme que hi ha a les 11:30, a més després un DJ que es diu DJ Bad Brani.
0: Ah, mira.
1: Quasi.
0: Inspiració del que
1: Inspiració,
0: pugui ser, no?
1: Exacte, sí. del que pugui ser. Dissabte, festa dels 40 principals al On Tour, que també prou bé. Després, tribut a Extremoduro, que l'he portat
0: sí.
1: també per tu.
0: Vaig anar l'altre dia a un tribut a Extremoduro fa dues setmanes.
1: Ah,
0: em encanta, però clar.
1: Igual que no siguin els mateixos.
0: Potser sí, no ho sé, ho miraré.
1: No ho sé.
0: Eren molt, molt bons, a més és de Plasència, al poble del Robe, i per tant,
1: bé.
0: Estava molt bé. El Salamandra vaig anar.
1: Ah, molt xulo, molt xulo. Doncs aquests estaran a les 12 a la plaça 8 de març,
0: molt
1: el
0: bé.
1: Diumenge. I Ginestar, per
0: que
1: acabar...
0: M'encanta Ginestar.
1: A mi també, és que...
0: És el meu duet preferit.
1: Jo, sí? Mira, doncs, pues,
0: sí.
1: venen també a la pista d'atletisme a les 9 el diumenge.
0: Gratis,
1: o sigui, molt
0: ui,
1: fort.
0: Ui, això m'ho apunto...
1: supercartell.
0: Molt bé.
1: Així que no teniu excusa. I ja per acabar també, gratuït, el que ha comentat també Lluís Aguado, que es farà una retransmissió del concert
0: no
1: de Capgrasses del dissabte a 2CAT i 3CAT.
0: Molt
1: de
0: bé.
1: Fet, hi ha hagut una mica de conflicte entre les dues emissores.
0: Perquè fan les dues el mateix.
1: Sí, exactament
0: el
1: mateix.
0: És que no té molt sentit, no?
1: De fet, 2CAT es veu que va comprar els drets abans, però no tenia exclusivitat. I llavors va arribar 3CAT i va dir, jo també en quiero. I llavors hi ha hagut aquí una mica com de conflicte. Però a 2CAT sí que fa un programa especial i 3CAT fa una retransmissió purament
0: del
1: en directe del
0: concert.
1: Llavors, bueno, allà una miqueta de divergència en opinions.
0: Molt bé.
1: Així que, bueno, aquí teniu les propostes, gratuïtes i no tan gratuïtes. I si voleu, doncs acabem amb Ginestar.
0: Sí, acabem amb música, Neus, et sembla bé?
1: Vinga, em sembla
0: Vinga.
1: Perfecte.
0: Gràcies.
1: A tu.

0: Són 11:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Gerard Valverde serà el candidat d'Estimem el Prat a les eleccions municipals del maig de 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar les llistes sota el lema "Tu ets la clau, recuperem el Prat". Valverde vol aproximar-se a un electorat més ampli que el que el va votar als passats comicis, quan es va presentar sota les sigles de Junts. Ara, diu, l'espai vol agrupar més sensibilitats, però amb una mirada comuna, l'interès pel Prat.
2: Acompanyen persones, és a dir, que podran participar d'altres formacions polítiques i optar per altres candidatures en altres eleccions. Jo el que vull parlar és bàsicament del Prat, d'aquella política que es pot fer des del Prat i de transformar aquesta ciutat, que és el que em mou a fer política a dia d'avui i és el que em mou a tornar-me a presentar.
0: Valverde ha estat elegit en una assemblea oberta on el flamant cap de llista ha esmentat alguns dels eixos vertebradors de la seva candidatura: identitat i patrimoni, seguretat i civisme i economia i comerç. La pretenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'11, una de les pel·lícules que es presenta al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges, que ha arrencat aquest dijous. Dirigida per les cosines Clàudia i Paula Serra, 11 tracta la història de 8 infants i 2 monitors d'un agrupament escolta que queden atrapats en un refugi del Pirineu a causa d'una tempesta de neu. Mentre esperen el rescat, s'adonen de la presència d'un nen més a qui acullen temporalment, però a mesura que el tancament s'allarga, aquest personatge misteriós es torna encara més enigmàtic i sembla la por, i sembra la por, volíem dir, en el grup. El thriller català es projectarà el pròxim dia 12 al festival i s'estrenarà als cinemes d'Espanya el 6 de novembre.
1: Esport.
0: L'AE Prat es troba a poc més de 48 hores d'assolir una gran fita en la seva història. Diumenge a les 4 de la tarda disputarà la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel i el premi de passar a l'eliminatòria serà enfrontar-se a l'Atlètic Club a partit únic dijous 29 d'octubre. Un partit que arriba en un cap de setmana amb totes les competicions en marxa i que en el programa d'avui al Prat Esports el repassarem. Alguns dels enfrontaments destacats són a la segona FEP al CB Prat, que s'estrena a casa contra el Ciudad Molina Bàsquet a la recerca de la segona victòria consecutiva, i a la primera divisió masculina de vòlei els Vikings Vòlei Prat jugaran diumenge a casa contra el Vòlei Arcs a partir de les 5 de la tarda. Més informació d'aquí a una hora.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
6: Botànica, geografia, biologia, ecologia, geologia, meteorologia, Sergi Corral posa en valor el medi que ens envolta. Això és el Guaita que tenim.
7: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, bona, molt bon dia.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui al Guaita volem passar revista a algunes espècies noves de peixos que mica en mica ens anem veient més per aquí al Mare Nostrum. O sigui, espècies que han anat arribant, s'hi han trobat bé, s'hi han quedat, d'altres que ja hi eren, però podríem dir que han canviat una mica casa seva, han canviat l'hàbitat, canvis que, evidentment, van lligats a aquesta pujada imparable de la temperatura de l'aigua del mar i al canvi climàtic.
1: I quins són aquestes espècies?
2: Doncs, mira, espècies, o sigui, en tenim de diversos tipus, tipus, en quant d'espècies normalment s'han anomenat espècies invasores, però a mi em sembla que a vegades és un nom una mica pejoratiu, no?, d'invasores. Invasió, parlant al símil també a les nostres migracions, a les migracions humanes, no?, o els hi podríem dir simplement espècies migrants, no? Jo crec que seria un nom més adequat. I tot plegat et deia que tot era una mica per aquest mar cada cop més càlid, que provoca aquests canvis molt importants, sobretot en les aigües més costaneres, que són les que s'escalfen més ràpid, les que són més a prop de la costa. I això ens porta que també sigui més fàcil veure-ho. Si ens posem amb un tub i unes ulleres, ho podrem veure una mica més. Bàsicament, aquests canvis de temperatura alteren l'estacionalitat. Estem parlant que de desestacionalitzar el turisme, però podem dir que els peixos també es desestacionalitzen. Alguns, per exemple, que només els podíem veure a l'estiu, doncs es veuen en altres èpoques de l'any, canvien les èpoques de cria, les allarguen, les comencen, això ja està canviant la temperatura, l'estacionalitat. Però també altres paràmetres com els nutrients, l'oxigen, la salinitat i els contaminants, que són bàsicament el que un augment de temperatura et pot provocar, no? Des d'aigües que hi hagi una major evaporació, per tant les aigües tinguin més salinitat, que hi hagi blooms, per exemple, de creixements descontrolats d'algues, com passa a indrets del Mar Menor, que això també aporti toxicitat a les aigües, no? Turbidesa, etc. Canvis en el nutrient i canvis sobretot també en l'oxigen. El que per a unes espècies podríem dir és terra hostil, per a altres es converteix en una oportunitat.
1: Per tant, tots aquests canvis que ha patit el mar ens han fet canviar una mica també aquestes espècies, no?
2: Sí,
1: que hi habiten.
2: Ens ha fet canviar. I els científics ja saps que classifiquem molt les coses.
1: I tant, us encanta això de classificar.
2: Som una mica cap quadrats i si no classifiquem no sabem per on moure'ns. Doncs les hem classificat amb dos. Per una banda, les espècies lecepcianes no són aquelles que viuen a la plaça Lesseps de Barcelona, sinó que són aquelles que han entrat a la Mediterrània a través del canal de Suez, que va ser Lesseps qui va construir, i que provenen del Mar Roig, és a dir, un mar molt més càlid que la mar Mediterrània. Hem de calcular que el Mar Roig presenta temperatures per sobre dels 28, 29, 30, 32 graus.
1: I tant, és molt més càlid.
2: És molt més càlid. I per una altra banda, les espècies subtropicals, que són aquelles que han entrat per l'estret de Gibraltar des de latituds subtropicals africanes, és a dir, des de la costa del nord d'Àfrica, Canàries, tota aquella zona. Vale?
1: Per tant, com que són espècies acostumades ja a viure amb aigües calentes, per això ara venen cap aquí, no?
2: Exacte,
1: perquè aquestes aigües també són calentes.
2: Per això venen cap aquí. Ecològicament podríem dir que el comportament és molt similar en els dos casos, o sigui, diversos individus, que en aquest cas els pioners, en podríem dir, els exploradors, com va fer Colón a Amèrica, entren cap a nous hàbitats, tant a la Mediterrània Oriental, en el cas de les espècies lesepcianes, com a la zona més occidental per l'estret de Gibraltar, a la costa, per exemple, del Mar del Borà. Troben les condicions idònies, s'hi estableixen, augmenten les poblacions i posteriorment van avançant cap a nous territoris. La velocitat d'aquesta conquesta, podríem dir, que depèn evidentment de les condicions que es van trobant. Quan més ràpid és l'escalfament, més facilitats per progressar. També, quan més facilitats tenen a trobar el menjar, més facilitats per progressar. Quan menys depredadors troben, més facilitats per progressar. O sigui, depèn de diversos factors, no? No només de la temperatura de l'aigua del mar, sinó, evidentment, aquests peixos han de menjar.
1: Clar, exacte, necessiten menjar i, a més, necessiten sobreviure, que ningú se'ls mengin
2: vells. Anem a parlar d'espècies?
1: Som-hi.
2: Va, i ho hem dividit també en les dues bandes, eh? En les dues bandes. Per una part tenim d'espècies subtropicals, que recordem que és aquelles que progressaven des del nord d'Àfrica, des d'aigües atlàntiques subtropicals, cap a l'estret de Gibraltar, entraven per l'estret i avançaven cap aquí. Tenim el fadrí, que és un làbrid, és una espècie com una juliola, una donzella, també amb hermafrodita, amb dimorfisme sexual, això vol dir que primer són femelles i després són mascles i són diferents els dos individus, que habita les aigües somes al voltant de roques i por all. Aquesta ja fa molts anys que ha entrat, potser fa una vintena o una trentena d'anys que ha entrat, però cada cop va progressant més i se'n veuen molt més, i el salt dels últims anys ha sigut molt espectacular, més o menys amb tub i ulleres, ha estat espectacular, si ens hi fixem, i han progressat cap al nord de la Costa Brava, cap al França, etc, cap a aigües més fredes de l'empara del Golf de Lleó.
1: Per tant, segueixen pujant, eh? No es queden només pujant aquí, sinó que se'n van també cap al nord.
2: Segueixen pujant. Aquests són, per exemple, competència directa de les guiules, del Coris Julis. Aquesta espècie es diu Thalassoma pavo, de nom científic. Un altre làbrid, una altra espècie d'aquestes també que ha pujat, el peix lloro, que hi hagi anat a Canàries i hagi menjat vieja, la vieja canària.
1: És aquest, doncs.
2: És aquest, que gastronòmicament és bo, eh? No ho podem dir. Doncs aquest és Perissoma cretense, aquesta espècie també ha anat pujant, i s'han observat fa pocs anys els primers individus ja al centre i sud de la Costa Brava.
1: Carai, per tant ja el tenim aquí aquest, eh?
2: Ah, exacte, és un peix que també té dimorfisme sexual, que són diferents les femelles que els mascles, com a tots els làbrids en general, i també l'anem veient. Les femelles són d'un color més grisaci, més verdós, i els mascles, en canvi, són d'un color més vermellós. A l'altre, el peix ballesta.
1: Quin és aquest?
2: Balistes capriscus. Es diu peix ballesta perquè té una espina a la part de a dalt, per defensar-se, que fa molt mal, que punxa molt, que si l'aixeca, si tu la tires enrere cap endallò, no es tira enrere, queda clavada com una ballesta. Has de tirar, fer falca a una subespineta que té a darrere per plegar-la.
1: Sembla que ho has provat, eh, Sergi?
2: Sí,
1: ho has provat.
2: Ho he provat. El peix ballesta també ha pujat d'aquests mars subtropicals, s'hi ha trobat molt a gust, s'està trobant molt a gust, per exemple, a Illes Balears, que les aigües estan molt més calentes, i tant la vieja com el peix ballesta, per exemple, menja molt molusc. Quan entren, per exemple, això passa a Galícia, quan entren a les muscleres o als cultius d'ostres, fan destrosses. I són competència, per exemple, directa del sars o de les orades, que també mengen molusc.
1: Per tant, aquí també veiem inconvenients, que pot tenir aquesta arribada d'aquests peixos.
2: Clar, competència d'aliment. També és molt bo per menjar. Aquest, el que passa és que s'ha de pelar. El balistes té una pell molt aspra, molt com un fregall, s'ha de pelar aquest peix.
1: Bueno, i se li han de treure totes aquestes espines tan grosses,
2: sí,
1: que deies,
2: sí, sí, sí. Els Blue Runners, que no és cap pel·li d'acció, allò seria Blade Runner. Els Blue Runners, ja entrem a la família dels caràngids, és com una espècie de sorell que també ha entrat d'aquelles zones cap aquí. Un altre sorell, el sorell roncaire, que també ha entrat. Si anem, per exemple, amb els espàrids, a les famílies de les orades, dels sars i tot això, el pagre de bandes, és a dir, el pagrus auriga. Aquest també ha entrat, és una espècie molt habitual a la zona de l'estret del Gibraltar, molt bo gastronòmicament també, que pot fer mides de 5, 6, 7 quilos, allà se'n diu la urta, en el d'allò, i que també comença a progressar cap aquí. La càntara blanca també. Entrem també un altre amb els pelàgics, que és la serviola de franges, la serviola fasciata. Aquí tenim la serviola d'Umerili, que és la serviola normal, la serviola que és comuna aquí, un peix que pot arribar a fer 20, 30, 40, 50 quilos, pot ser molt, molt gran. I un altre és el mero, l'enfós blanc, l'Epinepilus aeneus, que aquest és un mero també que ha anat progressant des de l'estret de Gibraltar cap al nord, i en general els meros, ja ho veurem després, que és una espècie força favorida per aquest augment de temperatura de l'aigua del mar. Els hi agraden aigües més càlides.
1: Totes aquestes eren les espècies subtropicals que ja ens han arribat cap aquí. Quines són les sapsianes?
2: Ja veurem que aquestes, les sapsianes, són més xungues. Vale? Tenim el peix lleó.
1: Ui, amb aquests noms ja comencen a semblar més agressives.
2: Pterois milers, que és aquella espècie que estem acostumats a veure en forma zebrada els documentals dels esculls de coral del Carib, mm-hmm. doncs aquesta ha entrat des del Mar Roig, des dels esculls de coral, i és com una, podríem dir, com una escorpete. Les espines són molt verinoses i es reprodueix molt, es propaga molt, menja molt, per tant és una espècie que creix exponencialment.
1: Que potser podrem parlar de plaga d'aquí un temps?
2: Sí, a Grècia, per exemple, ja ho estan parlant, de plaga. Mm-hmm. Grècia, comença a haver-hi forces a sud de Sicília, que són les zones on han entrat abans, Malta, allà ja estan. També es vol per menjar, hi ha gent que l'agafen, però... El peix lobus, aquest el tanto perquè aquest sí que és molt tòxic mm-hmm. i mortal. Aquest s'ha d'anar al tanto, també és una espècie que ha entrat per al canal de Suez, és aquell peix que s'infla sí. i por ahí, el fugu, aquell japonès que fan el menjar que li treuen, que saben triar perquè si no tòxic, és una espècie de peix lobus. Després teníem el peix conill, mm-hmm. que seria un competidor de les salpes, és un peix herbívor, però en aquest cas que és tòxic també per menjar, no es pot menjar tampoc perquè té toxicitat, seria un competidor, seria un herbívor mediterrani, per exemple, es menjaria tota la praderia de Posidònia, on aniria retallant la praderia de Posidònia. Tenim un altre que és el peix trompeta, la barracuda o l'espet de l'Índic i el sard daurat, que és un espàrit també que ha entrat, podria ser com el pagre de bandes o com un sard que també fa la competència a aquestes espècies.
1: Uh-huh. I dius que la majoria d'aquestes espècies ja les trobem aquí a les nostres aigües.
2: Exacte, la majoria d'espècies subtropicals, de les primeres que hem dit, ja les trobem a les nostres aigües, si fins i tot algunes d'elles ja formen part de les espècies comercials als ports i les peixateries.
1: O sigui, ja les hem incorporat a la nostra vida quotidiana.
2: Ja les hem incorporat a la vida quotidiana i a la dieta.
1: Uh-huh.
2: En canvi, les espècies lacepcianes encara no han progressat o han fet aparicions puntuals. Ara mateix, la majoria d'elles han arribat fins a les costes del centre i sud d'Itàlia, per exemple. Com hem dit, el peix lleó s'ha arribat a veure a Sicília i a Sardenya.
1: Uh-huh.
2: El peix conill ha arribat a progressar fins al sud de l'Adriàtic. En canvi, el peix lobus sí que ha arribat fins a la costa catalana i Balear, s'han vist exemplars puntuals, i també a les costes de Barcelona s'ha vist algun sard daurat.
1: Però hi hauria perspectiva, no?, de que aquests peixos, si l'aigua es continua escalfant,
2: exacte,
1: puguin arribar fins aquí.
2: Vagin arribant i vagin progressant. I més enllà de l'arribada d'aquestes espècies nouvingudes, espècies pròpies també de les nostres aigües han patit canvis de distribució, allò que dèiem canvis de casa. Degut, evidentment, a aquesta temperatura de l'aigua del mar. Canvis tant en vertical, en la columna de l'aigua, com en horitzontal, en extensió.
1: Mm-hmm.
2: Per exemple, la vaca serrana, que és un parent del serrà, que és una espècie pròpia de les nostres aigües, ha guanyat presència en aigües poc profundes, relegant els serrans en aigües més fondes i fresques.
1: Mm-hmm.
2: Això també a vegades té a veure la pressió pesquera. El mero o anfós comú també ha sortit afavorit de les aigües més càlides, i en els darrers anys s'estan observant moltes cries, molts exemplars juvenils. Altres peixos, com la llampuga, el tallams, la palometa i la bacora, que són peixos pelàgics, d'aquests que fan migracions, també s'han expandit millor cap a aigües més càlides, i fins i tot, com hem dit abans, han vist alterada les migracions, ja que hi ha grups que es queden tot l'any a la Mediterrània, que no migren, un cas similar al que passa amb la tonyina vermella.
1: És a dir, grups que abans sí que migraven, ara ho han deixat de fer.
2: Són residents.
1: Doncs Sergi, que interessant, no? Tot això, veure com a mesura que es va escalfant el nostre mar també ens van canviant aquestes espècies.
2: Exacte, va canviant les espècies, va canviant els habitants, va canviant els escenaris, els hàbitats també, perquè entren noves algues, aquí només hem parlat dels peixos, però entren noves algues, nous crustacis, esponges... Tot va canviant. El podríem dir que el decorat d'una persona que es fiqués a sota aigua als anys 70 a la Costa Brava és totalment diferent de la persona que s'hi fica ara.
1: I vés a saber com serà, no?, d'aquí uns anys.
2: Vés a saber.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies i ens retrobem al proper Guaita que tenim.
2: Fins la propera.
0: Continguts en xarxa.
3: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
4: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
5: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
7: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
8: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
7: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
9: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
1: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
2: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.
7: The blues is all right. It's all right.

0: Sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Time for DJ.
2: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
1: Time for DJs.
3: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è Campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
4: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes del Prat.
5: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
6: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
5: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
7: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
8: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
9: Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat, sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per

0: pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
3: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
4: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
5: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
7: Tot seguit ens endinsem al món digital amb especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies.
8: Continguts en xarxa.
9: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
10: Benvingudes, benvinguts a El món és digital. Avui parlarem d'una infraestructura que gairebé mai veiem, però sense la qual la intel·ligència artificial no seria possible: els centres de dades. Darrere d'això que anomenem el núvol, que sembla que sigui immaterial, hi ha enormes instal·lacions, servidors, quilòmetres de fibra òptica i, sobretot, un gran consum d'electricitat i d'aigua. Els necessitem, però també generen preguntes importants que avui intentarem resoldre. On els hem de construir? Quin impacte tenen sobre el territori? Què aporten realment a la societat? Centres de dades. En un moment, comencem.
11: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Darrerament sentim parlar cada vegada més, nosaltres i els mitjans van a tope, parlar dels centres de dades. Projectes gegantins, protestes veïnals, protestes de ciutats, preocupació pel consum d'aigua i d'electricitat i dubtes sobre el seu impacte real. I per això estem aquí, per veure quin és el seu impacte real. Però al mateix temps són la infraestructura imprescindible per fer possible la intel·ligència artificial. Llavors ens preguntem què està passant, no? I voldríem saber, per començar, què és exactament un centre de dades, per què està generant tanta oposició i, sobretot, si en podríem prescindir. Bé, doncs per abordar el tema tenim avui dos tertulians que ja són habituals del programa, el Sergi Marcén i l'Enzo Longobuco, però per recordar una mica qui són, avui us demanaré que feu un mini elevator pitch, un ascensor molt, molt ràpid de 30 segons, i que feu una mini presentació de qui sou i comencem pel programa. Vinga, Sergi, endavant.
1: Bon dia, doncs mira, jo sóc expert en transformació digital, polítiques públiques digitals i governança democràtica de la intel·ligència artificial. I fa 35 anys que estic dintre del sector de les TIC, relacions internacionals, economia, estratègia empresarial i administració pública. Aleshores, les TIC és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Crec que estan transformant la societat des de fa molts anys i, de fet, l'impacte de la intel·ligència artificial crec que realment és una eina extremadament transformadora, com ho va ser en el seu moment, doncs la màquina de vapor o la mateixa electricitat.

0: I una miqueta que la meva trajectòria professional estic dintre del sector públic i dintre del sector privat.
1: Enzo.
2: Doncs bon dia a tothom, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i de professió m'encarrego de dirigir el Departament d'Investigació i Desenvolupament de l'empresa on porto 7 anys. Una empresa de dades, de ciència de dades, en la qual hem fet projectes d'intel·ligència artificial, però sobretot de transformació digital en quant al que fa a recollir, endreçar i processar dades correctament a escala. Pel que fa a la meva trajectòria així personal, doncs he estat professor d'universitat, també aquí a unes quantes universitats a Barcelona, i ara mateix em dedico tant a la formació com a la consultoria i al desenvolupament.
1: Bé, doncs anem ja directament al programa. Sembla ser que tothom sap, però de fet no sabem què és exactament un centre de dades o més particularment què és exactament un centre de dades avui aplicat a internet. Tu mateix, Enzo, que t'estic veient la cara aquí a la imatge.
2: Bé, doncs, per dir-ho en poques paraules, un centre de dades és un lloc, un edifici molt gran, on es processen moltíssimes dades per obtindre resultats útils. Tradicionalment, els centres de dades s'han fet servir una mica com a naus industrials que produeixen més dades encara, i aquestes dades que produeixen són el que ens dona el benefici en el nostre negoci, no? El valor addicional. Tot i així, els centres de dades tradicionals no tenen massa a veure amb els centres de dades actuals, perquè si bé els tradicionals, com diu el nom, eren per dades, els actuals estan més enfocats a l'execució de models d'intel·ligència artificial.
1: Bé, sí, aquesta és una diferència curiosa, interessant. Sergi.
0: Doncs mira, jo crec que ara ens ho ha explicat perfectament, tècnicament, que és un centre de dades. Jo crec que des de fa molt de temps nosaltres, des del món de la tecnologia, hem comès un gran error. I és un error en el qual no hem sabut explicar perfectament justament què és tot això que hi ha darrere d'allò que anomenem el núvol, no? I ho hem fet d'una manera que diu el núvol, no sé, ho hem fet d'una manera que ho hem venut com si fos una cosa que no es pogués tocar, no? I el núvol realment no existeix. El núvol, com ha dit l'Enzo, són quilòmetres de fibra òptica, són transformadors, subestacions, sistemes de refrigeració, xips, servidors, aigua i sobretot electricitat. Moltíssima electricitat. I ja et dic, crec que moltes persones, a dia d'avui, quan parlen del núvol, no? I parlen d'internet o d'intel·ligència artificial, no es donen compte o no són coneixedors de tot el que hi ha darrere.
1: Sí, això realment és curiós perquè tots parlem del núvol i sí que realment ja, pues clar, fas una abstracció i t'imagines que és una cosa immaterial, no? Que és un núvol que... I està bé que matiseu que és art pur, no? I pes, i quilos, i cables. Bé, dit això, per què estàs generant aquest rebuig, aquesta oposició? És real les desgràcies que ens comenten, o hi ha molt d'aquí també de desinformació i de soroll de fons? Qui vulgui.
2: A veure, faig 5 cèntims sobre algunes de les polèmiques que són, diria, més cridaneres dels centres de dades, no? Es parla molt de que doncs, potser contaminen l'aigua que fan servir, pugen el preu de la llum del territori on s'instal·len, o empitjoren la qualitat de l'aire, per exemple, o fins i tot amb el soroll no et deixen dormir. Tot això no és ciència-ficció, són casos que efectivament es donen, però es donen quan el centre de dades no es munta de forma correcta i es munta una mica a la babalà, no? El ves ràpid i trenca coses, doncs també acaba afectant a la salut. Un centre de dades no deixa de ser una instal·lació més del territori i, com qualsevol altra, depèn de com es gestioni i com es prepari la població per integrar-la. O sigui, tu no pots ficar un centre de dades a 5 metres d'una zona d'habitatge perquè saps que doncs, no es pot filtrar el soroll adequadament, o tampoc pots ficar-ho en un territori sense avisar quin serà l'impacte en el consum elèctric o en la xarxa elèctrica, perquè si no després ve la sorpresa de la factura i la gent s'enfada. Aleshores, crec que gran part de les polèmiques que estem veient és perquè les coses s'han fet malament. I perquè s'hagin fet malament fins ara no vol dir que no es puguin fer bé. Aquesta és una altra. Podem tenir centres de dades que estiguin tan ben instal·lats que ni ens donem compte que hi són allà. De fet, ja passa. La major part de centres de dades no causen aquest tipus de problemes a Europa. Tot i així, n'hi ha i cal reconèixer que existeixen per poder corregir els errors que causen.
1: No sé si vols afegir alguna cosa més, o si no, et pregunto...
0: Sí, jo
1: Sí.
0: estic d'acord amb Enzo i crec que hauríem d'aprendre del passat, no? Els centres de dades no són simplement un espai on es processen dades, no? Estem construint una infraestructura que pot tenir una importància comparable a la que va tenir el ferrocarril al segle XIX, l'electricitat al segle XX o l'internet a finals del segle passat. I de la mateixa manera que pensem en el ferrocarril i ens en recordem d'aquelles vies que passaven pels centres dels pobles i que després amb els anys hem vist que eren molestes i que dividien, per exemple, els pobles, o quan muntàvem una carretera o muntàvem una autovia o una nacional, passàvem abans pel centre del poble i després hem anat traient les nacionals als centres dels pobles perquè molestaven, no? Els centres de dades estan aquí per créixer, no? O sigui, per fer-se molt més grans. I, per tant, quan pensem en centres de dades, tenim que pensar en una infraestructura que a dia d'avui és petita, però que acabarà sent gran, perquè és que és la base de tota la digitalització i tota l'economia basada en la intel·ligència artificial que tindrem en un futur molt proper. Per tant, pensem en una infraestructura que és cabdal, és troncal dintre de l'economia d'un país.
1: Bé, i podríem ara deixem-ne fer un exercici del Far West, del Lejano Oeste. Podríem pensar, segons el que dius, que un centre de dades instal·lat a, jo que sé, als Monegros d'aquí d'Espanya podria acabar produint, encara que precisament és el que intentem evitar, una ciutat al seu voltant, si l'instal·léssim al mig d'un desert, per la quantitat de potser serveis auxiliars o etcètera que necessitaria, o no, o és autònom en si un centre de dades.
0: Torno a dir, és el mateix que una carretera o una autovia, no? Vull dir, més que construir un espai on els humans puguem veure al costat d'un centre de dades, crec que hem de veure què necessita un centre de dades per sobreviure, no? Aleshores, aquí entra en conflicte amb el que els humans fem servir, no? Per exemple, parlem d'energia, parlem d'electricitat, no? Segons l'Agència Internacional d'Energia, es calcula que els centres de dades van consumir uns 485 terawatts d'energia, d'electricitat al món el 2025. I que al 2030 en faran servir 250 terawatts, o sigui, el doble. Això entra en conflicte amb el que està fent servir una ciutat, per exemple, per viure. O sigui, si jo me'n vaig a Marsella, que és un dels punts on arriben cables de fibra òptica per tot el Mediterrani, a dia d'avui està consumint la mateixa energia als centres de dades que hi ha que la població de les persones que estan visquent allà. O sigui, el 50% se'l menja els centres de dades, el 50% se'l menja la població. Clar, l'impacte ecològic, l'impacte diguéssim, de necessitat en aquest cas de l'electricitat, és molt bèstia. Si parlem d'aigua, és el mateix. Per tant, es podria construir unes vivendes al costat d'una ciutat al costat d'un centre de dades? Sí, es podria construir. De fet, tindria sentit que es construís perquè les necessitats energètiques, tant d'aigua com d'electricitat, doncs estarien previstes, no?, perquè això passés.
1: Penso, no sé si vols afegir algun...
2: Jo crec que és complicat la idea de fico aquí un centre de dades i una ciutat brota al seu voltant. No dic que sigui impossible, però em costa imaginar-me un procés similar al que seria, per exemple, una fàbrica de ferro que podia haver-hi a qualsevol lloc o de qualsevol altre material, perquè el procés de fabricació de valor del centre de dades és diferent. És a dir, aquí, tot i que l'ésser humà està present, el rol que juga no és el mateix, no és tan manual. Aleshores, sí, cal un manteniment, cal una formació, cal un subministre d'energia, de matèries primes, de peces de recanvi, tot això cal. Però, clar, no et sé dir si realment brotaria una ciutat al voltant de totes aquestes necessitats o si es podrien aprofitar ja els canals establerts com les carreteres o les línies elèctriques de la xarxa elèctrica per poder subministrar tot això. Aleshores, és complicat. El que sí que veig, clar, és que ara mateix hi ha una concentració de qui fa els centres de dades. És a dir, no qualsevol pot crear un centre de dades i, per tant, les condicions sota les quals es crea el centre de dades estan acotades en aquests pocs actors. En aquest sentit, estem veient centres de dades que han passat de centenars, perdó, desenes de megawatts a centenars de megawatts, i ara fins i tot arriben al gigawatt, no? Com el cas de Meta, que són 2 gigawatts. Això són instal·lacions enormes, enormes, que tenen una quantitat de còmput centralitzat que fins ara no s'havia vist. Aleshores, quina és l'estratègia si volem arribar a aquest poble que creix al voltant del centre de dades? Tenir-ne un de molt gran o tenir-ne molts esparcits de més xicotets? Bé, doncs això el temps ho dirà.
0: Jo crec que l'Enzo ha tocat una cosa, perdó, que és molt important, que és el valor. No ha parlat de valor. I aquell valor hauríem de parlar de, per exemple, quants llocs de treball permanents genera, quanta recerca es queda, per exemple, a Catalunya, quantes empreses locals participen en la cadena aquesta de valor, quin accés tindran les universitats, startups i pimes en aquesta capacitat de computació, quina energia consumirà, quina aigua, quina infraestructura elèctrica haurà per pagar el conjunt de la societat. Podem aprofitar, per exemple, el calor residual que es generin els centres de dades? I què passarà quan aquella infraestructura arribi al final de la seva útil, de la seva vida útil, no? Per tant, crec que hi ha moltes preguntes que van associades a una, o moltes accions que van associades, molt de valor que van associades al centre de dades, i crec que hi ha una màxima que hauria de ser que a més consum de recursos públics i territorials, més retorn social exigible se li hauria de demanar als centres de dades.
1: No, això que apuntes és realment interessant. És a dir, un centre de dades que sembla que els primers s'han posat així sense pensar, és realment una decisió estratègica a on col·locar-lo i quina és la dimensió. També, com deia l'Enzo, que fem un de supergran o més de petits, no? En aquest sentit, què s'està fent? Fem el zoom invers. Què s'està fent a Europa, a Espanya i a Catalunya? S'està realment planificant tot això? O anem construint allà on cau.
2: No, no, jo puc dir que sí que s'està planificant. És a dir, el com s'està gestionant a Europa és ben diferent de com s'està gestionant a altres territoris del món. No et diré que és perfecta, sense cap error i que no té marge de millora, perquè sempre hi ha marge de millora, però sí que et puc dir que els criteris, per exemple, mediambientals amb els quals s'aprova el projecte són molt més estrictes. Això no vol dir que siguin suficients en tots els aspectes i no vol dir que s'hagin guanyat a la població. Lo contrari, hi ha molta gent que és molt escèptica i fa bé, perquè al final el que volem és un centre de dades que no només sigui eficient, sinó que també doncs, no obligui a la gent a perdre qualitat de vida perquè s'instal·li a prop, no? I això és tot un repte. Jo crec que en qüestió d'infraestructura, Europa té una oportunitat molt forta aquí, no? I que pot aprofitar molt bé per guanyar, com es diria en anglès, leverage, no? És a dir, guanyar una mica de pes en la negociació. Si nosaltres tenim part de la capacitat de còmput en el nostre territori sota les nostres normes, també podem negociar altres acords amb més força. Mentre que si seguim depenent d'infraestructura que està fora del territori i no podem controlar, aleshores ja no podem decidir tantes coses. S'ha de pensar una mica més enllà. I t'ho dic des d'una posició privilegiada, perquè jo on visc no tinc a 5 minuts un centre de dades. Potser convindria escoltar algú també que tingués un centre de dades al costat i digués, doncs mira, a mi m'ha canviat la vida d'aquesta manera, per ser justos.
1: En quina mida té importància la distància on està un centre de dades de la utilització? Parlo de latència. O no, o és igual, no, no. Avui en dia ja no és important la distància el que el tinguem del consum de la IA i la producció. Sergi.
0: Doncs, contesto jo?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha serveis que la latència és molt important, especialment en serveis edge, no? O serveis que es puguin començar a instal·lar dintre dels territoris, i per tant la importància de la distància és important. Però jo crec, Tomàs, i una miqueta retornant a lo que, a lo que, a lo que, a la pregunta abans que has fet, crec que hem de començar a treballar amb centres. Europa està fent coses, eh? Com tu has dit abans, i està posant bastantes condicions, no? Per muntar centres de dades, no? A tot el territori, però crec que jo aniria una mica més enllà, no? Quan un centre de dades consumeix recursos significatius d'un territori, la ciutadania hauria de poder saber quanta electricitat consumeix, quanta aigua utilitza, quants llocs de treball genera, quina fiscalitat deixa, quina energia renovable incorpora i quin retorn produeix per al territori, no? I això és molt important, o sigui, la transparència és molt important de cara al ciutadà. Perquè, per exemple, deixa'm posar-te una dada. No és el mateix concentrar dades, utilitzi una quantitat d'energia per descobrir un medicament o millorar una xarxa elèctrica o investigar nous materials, que, per exemple, per consumir energia per generar milions de vídeos trivials que ningú recordarà l'endemà, no? Per tant, els nostres centres de dades, hosti, també han de ser responsables amb l'ús que es faci d'aquell centre de dades. Enteneu el que us vull dir? No és el mateix aquest impacte, no? De dir, escolta, doncs descobreixo un medicament que ajuda a la humanitat, que tinc consum de dades perquè hi ha persones que es dediquen a veure vídeos trivials o pujar vídeos trivials al TikTok, que s'han demanat, o al TikTok o qualsevol altra aplicació, que es puguin emmagatzemar, no? Per tant, s'ha de poder buscar aquest equilibri, no? Entre què ens aporta un centre de dades, molt més enllà del simple fet de lo que estem mirant ara a dia d'avui a nivell d'indicadors energètics i d'aigua.
1: Una pregunta, ens queden 5 minuts de programa. Un centre de dades. Fem un centre de dades. Ens reunim nosaltres tres, tenim capital prou i fem un centre de dades. Però després l'hem de vendre, no? O sigui, a qui dona servei? És un negoci a part d'OpenAI o d'Anthropic o tal? O hi ha gent que es dedica només a muntar centres de càlculs i després als ioga? Com funciona aquest circuit? Perquè no acabo d'entendre. Si és una cosa que fan els propis constructors de la IA o són empreses terceres que després ofereixen aquest servei.
2: Jo, segons el que sé de com els he fet servir, sí que és veritat que ara mateix s'està construint, fent una estimació de la demanda d'intel·ligència artificial molt forta i potser una mica més optimista del que molta gent s'espera. No sé dir si es donarà o no, però que és optimista no hi ha cap dubte. Ara bé, si nosaltres volem fer servir el centre de dades per guanyar diners, el que hauríem de fer és llogar el còmput. I hem d'entendre molt bé la diferència entre el centre de dades tradicional i el centre de dades per IA per entendre el model de negoci. El centre de dades tradicional oferiria serveis de l'estil emmagatzematge, execució d'aplicacions de tota la vida, fins i tot serveis de control d'accés d'usuaris, coses d'aquest estil que s'han fet doncs, amb Amazon Web Services durant molts anys. Però el centre de dades dedicat a la intel·ligència artificial ofereix un servei radicalment diferent, perquè està construït per una infraestructura que executi models en local. Això vol dir que té, per exemple, en comparació a l'altre tipus de centre de dades, molta més capacitat de tràfic a la xarxa, té molta més capacitat de còmput en quant a inferència i calibració, i el que pot generar no està en un servei d'emmagatzematge o de processament d'aplicacions, sinó un servei de generació de resultats i de models de qualitat. És a dir, estem creant una fàbrica de sistemes que estan orientats a millorar la nostra operativa, però no de forma tradicional com faria una aplicació, sinó de forma innovadora, ara mateix, com ho faria un model de llenguatge natural. O sigui que el servei que hauríem d'oferir seria d'inferència o de calibració de models nous. Aquests serien els dos principals.
1: Bé, ara sí que jo ho sento, però és el problema de la ràdio. Tenim un forat on estem encabits nosaltres i se'ns ha acabat el temps. Teniu el temps just abans d'una donat 30 segons, 30 segons més per acomiadar el tema. No sé, digueu l'última que creieu que hem de saber sobre centres de dades. I sí que ja us dic que dintre d'un parell de mesos tornarem a parlar perquè això creix dia a dia. Qui vulgui, endavant, 30 segons i acabem.
0: Mira, molt ràpid. Jo crec que els centres de dades ens han de servir per fer una cosa que es diu sobirania computacional. I això és molt important. Però hem de saber com fer-la. I aquesta infraestructura ha de ser imprescindible per generar coneixement, productivitat, riquesa i accés a la i que aquest accés a la computació no pot quedar reservat exclusivament a les empreses que més poden pagar. Han de tindre accés a les universitats, necessitem capacitat pública o privada, accessible a universitats, centres de recerca, startups, pimes i administracions. Crec que la sobirania computacional és importantíssima per Catalunya.
1: Enzo.
2: Jo estic completament d'acord amb en Sergi i crec que només puc afegir que el dilema principal que crec que ens trobarem és aquest que he comentat abans. Què és millor, construir-ne un de gran o molts de petits? Bé, doncs això el temps ho dirà.
1: Bé, doncs gràcies per el vostre coneixement. M'ha agradat això de la sobirania computacional, perquè realment de sobirania hem de parlar, i ara m'atreveixo a dir-vos ja que ja ajustarem el dia de gravació, que us convoco per la propera setmana per parlar d'això, per parlar de sobirania computacional, perquè és un tema que, a més, aquí a Europa ens preocupa bastant. Doncs després ja em contestareu si podeu o no podeu. Gràcies per estar aquí i fins la propera setmana, que espero que em digueu que sí.
2: Moltes gràcies.
1: Fins aquí el programa d'avui. Hem vist que els centres de dades no són una realitat llunyana ni tan sols abstracta. Són la infraestructura física que sosté bona part del món digital i que serà imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però el debat no és només...

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que cada dia fan més interessant aquest programa. Gràcies també a tot l'equip, amb Pico Estilo a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són dos quarts d'una.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bona tarda, Asensio. Gerard Valverde serà el candidat d'Estimem el Prat a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar les llistes sota el lema «Tu ets la clau, recuperem el Prat». Valverde vol aproximar-se a un electorat més ampli que el que el va votar-lo als passats comicis, quan es presentava amb les sigles de Junts. Ara, diu, l'espai vol agrupar més sensibilitats, però amb una mirada comuna, l'interès pel Prat.
2: M'acompanyen persones, és a dir, que podran participar d'altres formacions polítiques i optar per altres candidatures amb altres eleccions. Jo el que vull parlar és bàsicament del Prat, d'aquella política que es pot fer des del Prat i de transformar aquesta ciutat, que és el que em mou a fer política a dia d'avui i és el que em mou a tornar-me a presentar.
0: Valverde ha estat elegit en una assemblea oberta on el flamant cap de llista ha esmentat alguns dels eixos vertebradors de la seva candidatura, com la identitat i el patrimoni, la seguretat i el civisme i l'economia i el comerç. La pretenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'11, una de les pel·lícules que es presenta al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges, que ha arrencat aquest dijous. Dirigida per les cosines Clàudia i Paula Serra, 11 tracta la història de 8 infants i 2 monitors d'un agrupament escolta que queden atrapats en un refugi del Pirineu a causa d'una tempesta de neu. Mentre esperen el rescat, s'adonen de la presència d'un nen més, a qui acullen temporalment. Però a mesura que el tancament s'allarga, aquest personatge misteriós es torna encara més enigmàtic i sembra la por en el grup. El thriller català es projectarà el pròxim dia 12 al festival i s'estrenarà als cinemes d'Espanya el 6 de novembre.
1: Esports.
0: L'AE Prat es troba a poc més de 48 hores d'assolir una gran fita en la seva història. Diumenge a les 4 de la tarda disputarà la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel i el premi de passar l'eliminatòria serà enfrontar-se a l'Atlètic Club a partit únic dijous 29 d'octubre. Un partit que arriba en un cap de setmana amb totes les competicions en marxa i que en el programa d'avui al Prat Esports el repassarem abastament. Alguns dels enfrontaments destacats són a la segona FEB el CB Prat, que s'estrena a casa contra el Ciudad Molina Bàsquet a la recerca de la segona victòria consecutiva. I a la primera divisió masculina de vòlei, els Vikings Vòlei Prat jugaran diumenge a casa contra el Vòlei Arc.

0: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: Hola, has vingut a parar el programa musical anomenat Gens Sonats. Soc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats. En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu ho esperes, però en realitat no.
1: Ei, benvinguda, benvingut a un nou programa de Gens Sonats, en aquest cas el número 28. Esperem que estiguis bé i en condicions d'obrir les teves oïdes a noves experiències musicals. Aquesta és la idea. Ja sé que ja coneixeu moltes de les cançons, segurament, perquè sou tots uns cracs. Però jo, per mi, tot això sona nou i fresquet. A diferència del darrer programa, que va costar una mica fer la selecció, com us vaig dir, amb l'explosió primaveral tenim moltes novetats i coses que almenys arriben com a fresques, encara que no siguin actuals. Així que tenim una llista de cançons molt heterogeni, uns artistassos com la copa d'un pi blanc, i després vull acabar amb una cançó bastant llarga però que em té bastant obsessionat, així que vull anar per feina. Ni saludem a la Maria Cinta ni res, avui anem al torró. Així que benvinguda, benvingut, recorda que estàs escoltant Gens Sonats i que anem a veure si passem una horeta decent.
0: Gens Sonats. El vent, les mans al vent, tu ja m'entens.
1: Vinga, som-hi. Comencem tranquil·lets, com ens agrada a nosaltres, amb una noia del Regne Unit, que es diu Natalie Wild Goose, i que la Maria Cinta està desitjant donar-vos quatre dades guapes.
0: Natalie Wild Goose és una artista emergent de l'escena folk lofi del Regne Unit que està guanyant molta atenció aquest 2026. La seva música es defineix per ser extremadament íntima, gairebé com si estiguessis escoltant una gravació antiga trobada en un bagul. Té una base musical sòlida, amb un diploma de postgrau en veu de jazz.
1: Sí, a més crec que no graven en estudis convencionals, per exemple aquest últim treball l'ha fet a molins, capelles, cabanes de pastors. Bueno, una cosa molt interessant, molt intimeta, molt petita i delicada, però bueno, jo crec que molt, molt, molt guai. Ella es diu Natalie Wild Goose, que mola molt el cognom, i la cançó es diu In the North.

0: gens sonats.
1: Sentir sonar campanes i saber per què repiquen.
2: Ai, què t'ha semblat? Bé, no? Natalie Wildgoss, una cosa diferent bueno, que ens encanta que surtin persones que facin aquesta música també, a més de fer-nos ballar altres com estem acostumats. Haig de repetir un grup perquè, bueno, com aquí esteu a les meves obsessions, doncs Improvement Movement, des dels que els vaig descobrir fa uns mesos, estic obsessionat. Llavors han tret una versió, una altra versió en directe Live at the Pink Moon d'una altra de les seves cançons estupendes, el Eat Me Alive, i m'agrada més que la gravada al disc. I escolta, t'ho volia fer saber, Maria Cinta, posa'ns una mica al dia per qui no recordin qui són Improvement Movement.
3: Els Improvement Movement són un col·lectiu musical d'Atlanta, Geòrgia, que es defineix com una amalgama de compositors més que no pas com una banda de rock convencional. El grup és un quartet de folk rock psicodèlic format per quatre músics que ja tenien carreres consolidades en l'escena d'Y d'Atlanta. El que els fa especials és que tots quatre canten. De fet, es descriuen a si mateixos com quatre tiets que canten molt, posant molt d'èmfasi en les harmonies vocals de quatre parts que són el pilar del seu so.
2: També he sentit que es descriuen a si mateixos com una adquisició corporativa hostil de la banda preferida del teu pare. I sí, tenen aquesta cosa retro que ens encanta, però ells no són retros, ells són de mirar endavant. Una cosa hipnòtica, propera, divertida, intel·ligent. Bueno, el que ens agrada aquí, el que ens va en aquest petit programa de ràdio. Vinga, sobretot, és un directe. Imagineu que esteu allà, imagina que estàs allà i et flipes. A mi m'encanta aquesta cançó que es diu Eat Me Alive, de Improvement Movement.

0: Jens Sunat.
1: Tell me about your childhood.
0: No som gaire hiperactius. I què?
2: No passa res, aquí amb la calmeta, escoltant cançons. Les cançons no són petites, són tremendes. Ai, els meus Improved Movement, espero que hagis gaudit una estoneta amb ells. A continuació, una banda que jo no coneixia, que es diuen The Back Club.
0: D-Book Club són actualment una de les bandes més refrescants, divertides i prolífiques de l'escena indie garage del Regne Unit. La seva música és una barreja explosiva de garage rock, brut, directe i sense pretensions, post-punk amb una actitud molt més alegre i menys fosca que la majoria de bandes actuals i pop dels 60.
2: A mi m'interessa perquè això va fer cançons curtes i de temes trivials, i els seus concerts també són així, cançons molt potents, concerts molt potents, sense parades, i vinga, i estan gravant molt i són molt prolífics, així que farem un cop d'ull. No parlarem gaire més d'ells perquè la cançó que us poso dura 1 minut i 18 segons i parlarem més que escoltarem cançó, i això sí que no. Llavors anem a escoltar, compta amb els compassos una mica trencats però punk i guapos, una cançó que es diu Watching the Omnibus, mirant l'autobús, The Back Club.

0: gens sonats. Fins a on t'arriba la mirada, tot això eren guitarres.
1: Vinga, mirant l'autobús, ja ha passat, seguim. Una estrena del març, d'un grup que als 90 es va fer famós i encara... Bueno, es van separar un temps i em penso que el 2012 es van juntar un altre cop. Estem parlant de The Afghan Whigs.
0: Els The Afghan Whigs són una de les bandes més singulars i carismàtiques que van sorgir de l'explosió del rock alternatiu dels anys 90 als Estats Units. Tot i que se'ls va etiquetar dins del grunge per l'època, ells eren diferents.
1: Sí, deien que eren una mica més profuns o més emocionals. Bueno, no sé, era gent important, treballaven amb Screaming Trees, estaven a Sub Pop, que és on s'havia d'estar, als 90, i bueno, una banda magnífica. La cançó va sortir al març, ara han tret el vídeo i m'ha arribat a mi a l'eco i... Bueno, una cançó ben parida, amb una guitarra, que de quan en quan les trobem a faltar. La cançó es diu House of Eye.

0: Gens sonats. Prescripció musical col·legiada.
1: Jolín, avui anem superràpid, no m'estic enrotllant gens. Intentaré seguir així amb el programa, aviam si ens queda una cosa més compactadeta o una mica diferent al programa habitual. Perquè normalment intento explicar anècdotes, tot el que m'interessa, per què has d'escoltar la cançó, etc etc. I avui anem una mica més, podríem dir, radiofórmula, no gairebé? Vale, seguim. Ara anem a viatjar una mica, eh? Ara t'has de posar el salacot o t'has de posar roba fresqueta que no et doni gaire el sol, perquè ens anem al Sudan. Anem al Sudan perquè hem de conèixer el Shahar Habil Ahmed, un tio bastant estupendo i modern en els anys 60 i 70. Maria Cinta, si fossis tan amable de situar-nos una mica, simpàtica meva.
2: Shahar Habil, nascut el 1935, és una llegenda absoluta de la música africana, conegut universalment com el rei del jazz sudanès. Tot i el títol de jazz, la seva música és una barreja fascinant que va molt més enllà d'aquest gènere. Va ser la figura central de l'escena musical de Khartoum, la capital del Sudan, durant els anys 60 i 70. En un moment en què la música tradicional sudanesa dominava, ell va introduir instruments i ritmes que ningú més feia servir a la regió.
1: No, i com sempre és d'aquelles joies que la gent del Sudan i dels voltants el coneixia i la resta de la humanitat doncs, no, encara no havíem tingut la sort. I això, els Habibi Funk, un segell especialitat en rescatar joies, vull dir que és això el que fan millor del món, el 2020 el van publicar i és una bogeria, perquè ja veureu com sona de Molon amb el rei del Sudanese Jazz, com li diuen, però que sona més ye-ye que aquella que tots esteu pensant. A més, ell és il·lustrador, dibuixant de còmics, és un xaval estupendo. I, per més inri, la seva dona, la Zaki Abul, anava amb la banda, amb la guitarra, ja escoltareu la guitarra, ara a la cançó, i va ser la primera dona guitarrista del Sudan. Bueno, no sé, una família ben curiosa. Vinga, escoltarem Argos Farfish, disculpa, de Shahar Habil Ahmed.

0: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: És la una.
6: El Prat és notícia.
5: Bona tarda. El Cèntric Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com la salut mental es nodreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, qui ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi. La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles i ells la comunitat i formar part d'alguna cosa per sentir benestar. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui divendres 9 d'octubre de 2026. Gerard Valverde serà el candidat d'Estimem el Prat a les eleccions municipals del maig de 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar les llistes sota el lema «Tu ets la clau, recuperem el Prat». La pretenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'11, una de les pel·lícules que es presenta al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges. Ella mateixa explica com d'inesperat va ser acabar el festival que va començar ahir. Avui comencen les festes del Pilar. Des de la Casa d'Aragó s'han organitzat diverses activitats per avui divendres i aquest cap de setmana, i les repassarem. Un cap de setmana que serà de transistors amb l'AE Prat Sant Rafel, on els potablaves juguen per aconseguir el passi a la final de grups de la Copa del Rei per enfrontar-se a l'Atlètic Club. Serà diumenge a les 4 i el podreu seguir en directe a les zones del Prat Ràdio. Repassarem aquest i d'altres enfrontaments que hi hauran previstos aquest cap de setmana a la segona part d'aquest informatiu. Pel que fa a la previsió del temps, per aquest divendres s'albira una jornada plenament de tardor, de fet amb la notable baixada de temperatures que ja tenim des de primera hora del matí, i també a la tarda. Esperem 4 o 5 graus menys respecte a dies enrere. De cara al cap de setmana, nuvolositat, però no s'esperen pluges. Comencem el control tècnic amb Juan Carlos Muñoz Fornieles i qui us parla avui, Víctor Asensio García.

0: connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns, i si els meus veïns necessiten ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no? D'aquest nosaltres, no? De tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
1: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
2: Si no fuera por el grupo, yo hoy no estaría aquí. Porque lo he pasado tan mal que gracias a Judith, a Sandra y a mis compañeras, a mí pues me han escuchado y me he sentido arropada. Y como yo digo, para mí es una familia.
3: Doncs quedem amb el carnaval. Quina idea fer pel carnaval? Què hem de fer? Quins balls? Quina disfressa? Com ho podem muntar? Una cosa que estigui bé. Tu aportes la teva idea, tu també. Ens sentim escoltats i escoltades totes i anem tots remant cap a un únic objectiu. Anem tots alhora. I que al final acaba bé. Acabi com acaba, acaba bé. Una obra de teatre, el carnaval, que acaba, acaba bé. I això et fa sentir bé.
4: Bona tarda a tots. Em dic Eduard, soy el casteller del Prat, de l'Obrigat. Tinc un any en Espanya. Yo estudié castellano y catalán de Rabaixa, también voluntario con Grosso Roja.
5: Tothom pot anar a competir, però no com a competició, sinó a passar-ho bé, perquè és una forma també, no, d'enganxar-se a l'esport, i l'esport al final és salut i benestar totalment, no?
6: El otro día fui a un médico y le dijo, está usted estupendamente, dice, ¿usted qué encuentra falta? Nada. Y me miró así y dije, mire, mire, tengo mi casa para vivir, unos hijos extraordinarios para comer y tanta gente, tanta, tanta que me quiere, que yo quiero, que los quiero, pues siento muchísima felicidad. Y es que esto lo da, lo que he dicho antes, la valentía. Conozco muchísima gente, para mí son de mi familia todos.
1: Precisament al llarg de l'acte s'ha generat una interacció que ha evidenciat la necessitat de teixir comunitat i com petits gestos, com l'escolta activa o la simple presència, són imprescindibles per a la nostra salut mental. Escoltem la regidora de Salut Pública i Consum, Marina García Vargas.
7: Moltes de les persones que sou aquí també formeu part d'entitats que són el pilar fonamental de la nostra comunitat. Per tant, què millor espai o què millor moment que el Dia Mundial de la Salut Mental per reivindicar que aquesta pertinença és cabdal per cuidar de la nostra salut mental i de la nostra comunitat.
1: Els actes al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental continuaran fins a finals de novembre. Podeu consultar-los a prat.cat.
8: Política.
9: Gerard Valverde serà el candidat d'Estimem el Prat a les eleccions municipals del maig de 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar les llistes sota el lema «Tu ets la clau, recuperem el Prat». Valverde vol aproximar-se a un electorat més ampli que el que va votar-lo als passats comicis quan es presentava amb les sigles de Junts. Ara, diu, l'espai vol agrupar més sensibilitats, però amb una mirada comuna, l'interès pel Prat.
10: M'acompanyen persones, és a dir, que podran participar d'altres formacions polítiques i optar per altres candidatures amb altres eleccions. Jo el que vull parlar és bàsicament del Prat, d'aquella política que es pot fer des del Prat i de transformar aquesta ciutat, que és el que em mou a fer política a dia d'avui i és el que em mou a tornar-me a presentar.
9: Valverde ha estat elegit en una assemblea oberta on el flamant cap de llista ha esmentat alguns dels eixos vertebradors de la seva candidatura: identitat i patrimoni, seguretat i civisme i economia i comerç. Ara bé, el gruix del programa es redactarà, assegura, escoltant les propostes de la ciutadania.
10: El programa el volem fer escoltant i escoltant a molta gent, que és la manera que entenem, és a dir, de fer política i especialment la política municipal. Al final cal sortir al carrer, cal sortir als despatxos, és una feina que hem fet aquests darrers anys, hem estat poc als despatxos, molt a la ciutat. Això ho tornarem a fer i ho seguirem fent per tal d'elaborar aquest programa, que el volem fer de forma participativa.
9: Valverde és el segon alcaldable en presentar-se als pròxims comicis del maig del 27, després que el portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Bern, ho fes també al juny.
8: Societat.
9: El Prat, un any més, ha participat en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquesta iniciativa per municipis i entitats catalans

0: dona suport a persones defensores dels drets humans d'arreu del món i apropa el seu testimoni a la ciutadania. Aquest any el municipi ha escollit Nontokozo Sedibe Sabik, una activista i defensora dels drets civils a Sud-àfrica, antiracista i mediadora. La seva visita ha portat al Prat la filòsofa africana Ubuntu, una manera d'entendre les relacions humanes. En aquest sentit, Nontokozo treballa per enfortir els vincles comunitaris i reivindica els espais de trobada i confiança com a instruments de transformació social. Per aquesta raó es va reunir amb alumnat de quart d'ESO de l'Institut Mare de Déu del Carme i amb les dones del grup L'Art de Cuidar-se, amb l'objectiu de compartir experiències sobre construcció de comunitat.
1: Cultura.
0: La pretrenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'Onze, una de les pel·lícules que es presenta al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges. Ella mateixa explica com d'inesperat va ser per ella acabar amb el festival, que de fet va començar ahir.
2: Doncs per nosaltres va ser una gran sorpresa acabar Sitges. Quan vam començar el projecte d'Onze com a TFG, ja vam poder veure que quan explicàvem la premissa de la pel·lícula, la gent mostrava interès pel projecte i vam tenir la sort que la productora Mr. Miyagi també ho fes. Llavors per nosaltres era un què, i ens feia moltíssima il·lusió veure la nostra pel·lícula rodada.
0: Dirigida per les cosines Clàudia i Paula Serra, Onze tracta la història de 8 infants i 2 monitors d'un agrupament escolta que queden atrapats en un refugi del Pirineu a causa d'una tempesta de neu. Mentre esperen el rescat, s'adonen de la presència d'un nen més a qui acullen temporalment. Però a mesura que el tancament s'allarga, aquest personatge misteriós es torna encara més enigmàtic i sembra la por en el grup. El thriller català es projectarà el pròxim dia 12 en el marc del festival i s'estrenarà als cinemes d'Espanya el 6 de novembre. Deu minuts i mig per sobre de la una, moment de fer una breu pausa publicitària i tornem amb més temes.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
6: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
7: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
0: I obrim plana ara d'agenda en aquest informatiu migdia i parlem de les festes del Pilar que comencen precisament avui. Des de la Casa d'Aragón s'han organitzat diverses activitats per avui divendres i aquest cap de setmana. La primera proposta amb la qual es dona el tret de sortida a la festivitat és el tradicional Melocotón con Vino, que començarà amb una cercavila que recorrerà el nucli antic de la ciutat i finalitzarà amb una actuació dels Diables del Prat. Escoltem Marc Pardo, vocal de cultura de la Casa d'Aragón del Prat.
9: Comencem amb un cercavila que ja vam recuperar l'any passat, no? Des de la plaça Pau Casals, Avinguda Verge de Montserrat, Frederic Soler, Ferran Puig, carrer Major, i acabem en Selm Clavé amb el Melocotón con Vino, i després, bueno, pues el tradicional Melocotón con Vino, que sempre cau alguna que una trajota.
0: De cara al cap de setmana se celebraran activitats com el campionat de Guinyote, el berenar tradicional amb productes típics d'Aragó, o el festival de Jotas.
9: Aquell cap de setmana ja és el torneo de Guinyote i, bueno, el dia següent pues, es fa el berenar tradicional amb el pernil i el formatge i el vi de la terra. I després, bueno, ja ens preparem tota la setmana plena d'assajos, que ja portem... Només hem descansat a l'agost, no?, d'assajos per aquest gran festival de Jota, que aquest any està molt bé. Normalment tenim una temàtica com són les tres províncies o les feines del camp. Aquest any tenim un festival a l'estil tradicional. Jotas, balls, com s'ha fet com als anys 70, no? Diguéssim, sota cavallo i rei. Però amb moltes novetats, s'estrenen cançons, s'estrenen pasdobles.
0: Així doncs, la Casa d'Aragón dona el tret de sortida a un programa d'activitats que, durant els dies que venen, aproparà al Prat la cultura i les tradicions aragoneses. I quan estem a punt d'arribar a un quart de dues, fem una breu pausa publicitària i continuarem amb els esports.
1: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Loco, ¿tú eres perfecta?
12: No lo sé.
11: ¿Y tú?
12: Pues claro que sí.
11: ¿Y tú, que eres perfecta?
13: ¿Pero ni algo perfecta?
11: No lo sé.
13: Claro que no.
11: ¿No?
13: No, no hay ninguna perfecta.
14: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Esports.
1: I moment ara de repassar l'actualitat esportiva. Ho fem de la mà del Jonathan Marín. Bona tarda.
2: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat es troba a poc més de 48 hores per assolir una fita única en la seva història. El diumenge, a les 4 de la tarda, disputarà el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel i el premi és passar de l'eliminatòria. I si passa, doncs, ni més ni menys, s'enfrontarà a l'Atlètic Club, un partit que es disputarà a partit únic el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre. I anem a escoltar protagonistes d'aquest partit de diumenge a les 4 de la tarda contra el Sant Rafel. Escoltem a un pes pesat del vestuari, Àlex Plaza, que assenyala que, tot i ser doncs, de gran transcendència històrica, ho afronten com un partit més.
3: Nosaltres al final afrontem el partit doncs, com un partit més, amb aquest plus de motivació de tenir a tocar un partit contra una primera divisió, però la setmana ha sigut afrontat doncs, completament normal. El míster no ha donat gairebé pistes de l'alineació i estem tots endollats i segur que jugui qui jugui d'inici doncs aportarà i donarà el 100% i els que surtin de la banqueta doncs també ho faran com un partit més.
2: I un partit que, com comentàvem, doncs, el Prat part com a gran favorit després de la victòria per 1-5 en el partit d'anada. Tot i això, Àlex Plaza assenyala que encara això no està fet.
3: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està doncs, ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat. Quan tu comences a jugar a futbol, doncs somies amb jugar partits importants i partits així, doncs és que és el màxim que pot aspirar un futbolista amateur encara, així que molt content.
2: I escoltem ara també la veu del tècnic del Sant Rafel que doncs, encara en aquest partit amb la mateixa idea que en el partit d'anada.
3: Sí, és veritat que ofensivament doncs, l'equip s'està veient com jugui aquí doncs, al final d'ells i això és part del treball i de tot l'estat, de la idea de Cristian, del míster i de la metodologia que té aquest Prat.
2: Escoltàvem novament les paraules d'Àlex Plaza explicant aquestes bones sensacions ofensives de cara a aquest partit contra el Sant Rafel. Ara sí, escoltem el tècnic del Sant Rafel comentant doncs, això que dèiem, que afronten aquest partit contra l'Associació Esportiva Prat amb la mateixa idea que en el partit d'anada.
4: Fer alguna petita variació, però la idea serà la mateixa, o sigui, intentar anar-los a dalt a buscar i intentar competir-los la possessió, que és molt difícil, molt complicat, perquè és un equip que està molt ben preparat per fer-te mal amb la possessió o robant-te i corrent a l'espai, no? Entonces, bueno, per nosaltres, per mi com a entrenador, és un repte intentar trobar aquest equilibri, l'hem intentat buscar durant la setmana i intentarem diumenge ser un equip valent, però que sigui també una mica més competitiu del que va ser aquí.
2: I també va explicar quines són les claus per a la remuntada.
4: Sí, ens agafem una mica això, no? Intentar doncs, aquests minuts, intentar reproduir-los allà al camp del Prat i si aquests minuts són al principi del partit i aconseguim fer un gol en aquests minuts, doncs potser canvia una mica tota la dinàmica, no? Bueno, sabem que és molt complicat, però ens volem donar també el gust i l'il·lusió d'intentar somiar una mica.
2: Un cap de setmana amb totes les competicions ja en marxa després dels problemes amb el temporal que van colpejar el territori català. Algun dels enfrontaments destacats per aquests dies, per exemple, tenim a la segona FEP, el Club Bàsquet Prat, que s'estrena a casa contra el Ciudad Molina Bàsquet en busca de la segona victòria consecutiva. Escoltem a Mario del Campo sobre com s'ha d'afrontar aquest partit contra el conjunt murcià.
5: Hem de fer bona la primera victòria a Logroño, no? I la manera de fer la primera victòria a Logroño és guanyar el diumenge a Molina, un equip que ja coneix la categoria, amb bons jugadors, però nosaltres hem de seguir treballant amb molta concentració, a intentar posar-nos a 2-0, que és molt important per nosaltres, és una gran motivació, i no caure amb els errors que ja hem caigut setmanes anteriors de no ser humils i no valorar el rival i deixar-nos anar una mica, no? És una setmana per posar les piles a tothom i que tothom valori i siguin molt humils a l'hora de plantejar aquest partit.
2: I més partits que tindrem aquest cap de setmana. El Vikings, per exemple, jugarà diumenge a casa contra el Volley Arcs a partir de les 5. Tot això ho podrem escoltar de manera més ampla i amb més detalls al Prat Esports a partir de les 6 de la tarda. Ja ràpidament, abans d'acabar, un petit repàs i ràpid d'altres enfrontaments del cap de setmana. La segona catalana, per exemple, tenim a 4:45 de la tarda aquest Gironella Club Barcelonista Terlenc el dissabte, i a les 6 el Prat B Unió Esportiva Planadeu, tots els partits corresponent al grup 3 de segona catalana. Més partits del cap de setmana. Ens anem ara, per exemple, a la preferent juvenil, al grup 4, on tenim el juvenil de l'Associació Esportiva Prat, que s'enfronta aquest cap de setmana a l'Escola Valls de Futbol. Pel que fa, per exemple, a la tercera catalana masculina, el Terlenc que ve s'enfronta al Veterans de Catalunya dissabte a les 6, i a la primera catalana femenina, el grup 2, la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, juga contra la Florida dissabte a 8:15 del vespre. Aquest partit, i també el que jugarà el Club Bàsquet Prat Sènior B a casa contra el Palamós, a 8:15 del vespre també dissabte, els podreu seguir a través del Prat Esports de l'edició de demà dissabte, que serà a partir d'un 8:15 del vespre. I és que aquest cap de setmana, Víctor, tenim doble ració de Prat Esports, com dèiem, el programa de demà dissabte a partir d'un 15:15 i el de diumenge a partir de 4:15 de la tarda, amb la prèvia, després a les 4:00 el partit entre el Prat i el Sant Rafel. I com dèiem, avui a les 6:05 de la tarda tots els partits d'aquest cap de setmana, amb més declaracions de protagonistes i també de periodistes que ens explicaran una mica com arriben els rivals dels conjunts pretencs, doncs ho podreu aquí escoltar a la 91.6 de la FM.
1: Doncs aquesta tarda al Prat Esports i aquest cap de setmana enganxats als transistors. Moltes gràcies, Jonathan.
0: El temps.
1: I moment ara de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem de la mà del Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu, que també continuaran sent de temps completament plàcid.
1: Doncs ja veiem que no és un cap de setmana com per apropar-nos gaire a la costa, a la platja, però en tot cas, si algun temerari vol anar a la platja, què s'hi trobarà a la costa?
6: Compte amb la remenada que encara tenim a la Costa Brava, i especialment mar enfora és on tenim aquesta situació més bellugada. Tenim forta maró, maragassa encara, i de fet, en les últimes hores hem tingut cops de vent que han arribat gairebé als 100 km per hora a l'escala, o més de 120 per hora a les cotes elevades del Cap de Creus. Per tant, aquesta mar remenada, una tramuntanada com no teníem des del mes d'abril. A la resta de la costa, el vent anirà girant cap a sud, fins i tot també a la Costa Daurada, on teníem aquest matí vent de mestral, vent de dalt, i en aquest cas el que tenim encara és maró. Tenim una mica de mala mar en quant a ressaca es refereix, bàsicament aquesta mar llarga que provoquen aquests vents de ponent i mestral. Demà ja aquest vent serà més feble, fins i tot girant cap a sud, a gran part de la costa, si de cas Garbí, i només al nord del Camp Norfeu continuarà la tramuntana tot el dia, però ja amb marejó la gran part de la costa, si de cas mar endins, maró o forta maró. N'estem pendents a la xarxa.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui divendres 9 d'octubre de 2026. Nosaltres tornem, com és habitual, a les 5, amb el Prat en 3 minuts. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Bon dia i bon divendres 9 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui torna el futbol a la primera divisió masculina amb un Màlaga espanyol, en farem la prèvia i també escoltarem ja Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que ha comparegut en la prèvia del Barça-Getafe, que juga demà a la tarda al Camp Nou. També tindrem bàsquet amb Eurolliga per al Barça, competició europea de waterpolo, judo, rugby i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a la Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt perico visita el camp de l'actual CUE al Màlaga per obrir la vuitena jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria després de 9 mesos el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan García i ja ha anunciat en roda de premsa que qui no hi serà, serà Rafinha. També haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'algun dels internacionals que han anat aquestes 2 setmanes amb la selecció al partit. En aquest cas, serà 6:45 de la tarda.
0: Escoltarem en una estona Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no hi serà ni demà ni tampoc dimarts, vinent contra el Galatasaray en el retorn de la Champions. El Barça, que avui, per cert, ha acomiadat a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ja ha protagonitzat aquest matí l'acte de comiad del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys, com per exemple Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat parlaments. Pedro ha reafirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de Clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: Palmarès envejable, evidentment, el del jugador canari. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ho ha comunicat, que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contracte per 2 temporades més fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afronten el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Alguiris Lituà, en partit corresponent a la 4a jornada de l'Eurolliga, per buscar la 3a victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recuperarà Josh Nebo i Tosa Nebomuan, propera Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la 2a jornada.
1: I ho va fer amb una nova derrota, la de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau, contra un Azul Marino Palma, un equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir, el Cadí i la Seu va sumar el primer triomf del curs en l'estrena a casa al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van superar Leganés, un equip dels equips revelació, per 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça i també a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 de la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Villa de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa per enfrontar-se dijous de la setmana vinent ja de nou al Dinamo a l'inici de la 2a volta de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5a jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'un 1:15 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina amb 3 equips catalans.
1: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres 2 equips del grup són el Dong neerlandès i l'Illa francès, rivals del Sabadell i Terrassa, avui respectivament en els primers partits. I a la Z jugarà el Sabadell Dong a 8:45 al Terrassa l'Illa, i el grup C jugarà el seu, no sé, a la màxima competició continental, el Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifada grec, a partir d'un 9:15, hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica, a Montenegro, els ballesans debutant aquest vespre contra el Primors croat a 8:15 del vespre.
0: També avui el Barceloneta recupera un partit de Lliga, divisió nord masculina, rebent a partir de 8:45 el Cavalla de Ceuta, a la piscina de Sant Sebastià. I acabem amb judo, perquè la lleidatana Aisunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món de la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polares, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat 5è als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la 2a medalla, de fet, de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de Canonja, David García Tornés, dilluns, en la categoria de menys 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana també amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, ens hi podrem posar ben d'hora des de 8:45 del matí, que es podrà seguir en directe a la Radical Swim 2026 a la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell amb les seves tres distàncies, la de 2, 3,5 i 7 quilòmetres. I passem a la tarda amb el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb un enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Això dissabte, demà i diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a partir de la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I si anem cap a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies, de més de 20 dies d'aturada, torna a la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol. El conjunt perico visita el camp del Màlaga, l'actual QE, i l'únic equip de primera que encara no ha guanyat. A més, avui podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, ja l'escoltàvem aquí en directe, l'entrenador blanquiblau Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions en els dos últims partits i sobre la confiança del club i del director esportiu Monchi.
1: Bueno, aviam, jo també et diré la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he d'enganyar. Amb el que es refereix al soroll de fora, amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, al final que una persona com Monchi amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt, molt de valor també, i bueno, a partir d'aquí l'única cosa que puc fer és treballar el màxim que tinc a dins i intentar donar, buscar solucions e intentar donar-li la volta, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic deia això quan li preguntaven sobre el seu futur a la banqueta de l'Espanyol i si se sentia que el partit d'avui era un ultimàtum.
1: El que passarà no ho sé, no sé si avui jo quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però jo a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien no foto res aquí, entenc el debat, però tampoc quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex ni res d'això, llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo, arriba un moment que sé on estic, no és la primera vegada que aquesta pregunta me la fas, ni me la feu durant el temps que porto l'Espanyol i jo ja sé quan agafar el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria, llavors no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: I un últim document de l'entrenador Perico sobre el rival, aquest Màlaga, que com dèiem és l'actual QE de primera divisió.
1: Jo intento no analitzar els rivals per si van, si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip traient amb els grans que els hagin golejat, per dir alguna cosa. Bueno, és un partit complicat com tots a primera edició. De fet, ja avui en dia tots els partits ja comencen a ser complicats a gairebé tots els nivells i sabem que el partit s'ha d'exigir.
0: Veurem si torna a ser titular avui el vegenc Roger Hinojo, format al planter blanc i blau i que aquest principi de temporada s'ha guanyat a la confiança de Manolo González. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: El jove jugador de Cabriana s'ha consolidat al primer equip de l'Espanyol després d'una temporada cedida a la Cultural Leonesa, a segona divisió. A més, ho ha fet entomant el repte de portar el dorsal 21 de Dani Jarque, un jugador que va arribar a l'Espanyol en edat benjamí i que ara té l'objectiu de mantenir-se en l'11 titular.
3: Porto més de 12 anys aquí, vaig arribar com un nen, m'he criat amb els valors que envolten la 21, la responsabilitat que suposa portar el 21, però també l'alegria, el sentiment de pertinença i l'orgull de poder-lo portar i d'intentar representar al màxim tot el que significa l'Espanyol, Dani Jarque i la seva gent.
2: Hinojo ha jugat tots els partits de Lliga disputats fins ara a l'11 titular, convertint-se en el segon jugador de camp de la plantilla amb més minuts disputats en el que portem de temporada.
0: Gràcies, Jordi. Com dèiem, avui a les 9 aquest Màlaga Espanyol. El Barça rebrà demà a 6:45 de la tarda al Getafe, a l'Spotify Camp Nou. Aquest mateix migdia ha comparegut a la prèvia l'entrenador Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts vinent al camp del Galatasaray a la Champions.
4: The picture shows something and it's not big injury, but it's,
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Un Flick que feia aquest balanç de la llarga aturada.
5: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no ho puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les 2 properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
0: Aquest Barça-Getafe, com dèiem, el primer d'aquests partits, que té molts partits de l'octubre al Barça, demà 6:45 de la tarda. A la Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga un amistós als Estats Units de selecció espanyola, amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a segona masculina, demà obre la 9a jornada del partit del Sabadell, a Ceuta, el conjunt arlequinat, que haurà de fer front, més enllà del rival i del llarg viatge, en parades intermitges, també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45, el Girona tancarà dilluns a les 9 la jornada a Tenerife. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. Escoltem el Dani Grana, Xisco Campos.
6: A vegades són dinàmiques i les dinàmiques estan per trencar-se. Crec que nosaltres des del primer dia el que hem dit és que hem de ser competitius, independentment on juguem. Evidentment sabem que tenim que a casa hem de ser forts, que sempre ha estat un plus el nou estadi, però evidentment hem de ser competitius a qualsevol camp, contra qualsevol rival, i ens hem d'adaptar. Hem de ser un equip que es pugui adaptar i que davant les adversitats doni la cara, i això és un dels objectius que tenim.
0: Demà 4:45 de la tarda, aquest Torremolinos Nàstic. Diumenge jugarà a l'Europa, que rep l'Algeciras a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina, demà hi ha 2 partits. El grup 2, en presència catalana, a les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep la Sociedad Deportiva Logroñés, el Johan Cruyff. A les 6 jugarà el Manresa, també a casa, contra el segon classificat, el filial d'Osasuna. Diumenge destaquem també 2 duels catalans, el Girona B, Espanyol B, a les 4, i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Olot FM, Aniol Puigverd.
7: La Unió Esportiva Olot vol seguir a la part alta de la classificació, i l'única manera de fer-ho és seguir sumant punts com a visitant, tal com està fent ara, i aconseguir guanyar partits a casa. El conjunt garrotxí arriba amb una gran dinàmica i forma a la 6a jornada del grup 2 de segona federació. Ara, la tasca pendent és la d'aconseguir la primera victòria a l'estadi municipal. Per fer-ho, tenen l'oportunitat aquest diumenge en el que serà el primer derbi català de l'Olot aquesta temporada contra el Terrassa. El tècnic Roger Vidal explica que l'equip arriba amb la moral a dalt de tot i que guanyar suposaria un pas important per l'equip.
8: De tornar a casa i fer un bon partit, no? Fora hem presentat un bon registre, i ara toca a casa doncs fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom.
7: A principi de temporada, el Terrassa ha construït un equip que nom per nom hauria d'estar a la part alta de la classificació i que, de fet, és un dels màxims candidats a l'ascens. El conjunt terrassenc es troba en una bona situació a nivell de resultats, i tot i que l'últim partit no el va poder jugar per la suspensió de gran part de la jornada per les pluges, ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre, l'últim precisament al Camp de l'Ebre. Roger Vidal no podrà comptar amb els lesionats Víctor Mafeo, Josep Jaume i Robert Costa, qui recupera després de l'ascensió de Rai Marchand al mig del camp, i el partit es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 6 de la tarda. Es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans, i també es podrà veure per Olot Televisió i la xarxa Més.
0: Gràcies, Aniol. També es podrà veure a la xarxa Més i a les televisions locals demà, en aquest cas, el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i el Vilassar de Mar, un dels 2 partits del grup 5 que juguen demà. Ràdio L'Escala, Ivan García.
9: Els escalencs arriben a la cita instal·lats a la 8a posició amb 6 punts, mentre que els vilassarencs són coers amb 3 punts menys. Un Vilassar que, per cert, va guanyar la primera jornada i que a partir de llavors ha encaixat 4 derrotes consecutives. L'incògnita és saber com es despertaran després d'haver encaixat 6 gols contra l'Europa B. Abans del partit, l'Escala farà la presentació dels 26 equips que té. David Gurillo, entrenador de l'Escala.
10: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. A més, és la presentació del nostre futbol base, volem donar una molt bona imatge, volem ser valents, volem generar amb el nostre futbol passió i un sentiment de pertinença, perquè pues, tots els nanos i tots els nens del futbol base vinguin constantment a animar l'Escala, a animar l'equip i puguin estar recolzant-nos sempre. Llavors sabem de la dificultat del partit, sabem que el Vilassar doncs ve d'una dinàmica no molt bona i segur que donaran el seu màxim per intentar canviar-ho. Llavors és un partit davant d'un equip molt perillós, amb jugadors molt contrastats també a la categoria, que tot i ara no està en una bona dinàmica, doncs sabem del seu potencial i sabem que en qualsevol moment capgiraran la situació i aniran cap amunt. Llavors nosaltres és important estar concentrats i donar el nostre màxim des del minut 1 que piti l'àrbit.
9: L'Escala té el desig d'encadenar per primera vegada en aquest campionat de la Tercera Federació dues victòries seguides.
0: Gràcies, Ivan. L'altre partit de demà d'aquest grup 5 de Tercera Federació masculina és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida, a les 8 del vespre. I a la Lliga Elit demà hi ha dos partits, Argentona-Manlleu a les 5 i Castelldefels Atlètic Sant Just a 6:45. Diumenge a la tarda recordem el Sant Mauro Viladecans a l'Enjoc TV i al migdia jugarà un interessant Valls-Martorell. Creació de Tavalls, Eric Rosique.
11: El rival és un d'aquests equips alegres i que està acostumat a jugar a l'estadi més gran de la categoria, un fet que fa del Vilà un factor diferencial. Amb tot, el Valls no pot confiar-se en un equip que ve d'aconseguir un primer triomf solvent clavant 3-0 a l'Argentona. Així valorava l'enfrontament el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
12: És un equip que el tenim ben vist, ja hem aconseguit alguns partits de l'any passat, també d'enguany, doncs molt bon nivell, el vam veure també al Camp de la Pobla. És un equip que maneja molt bé la pilota, molt dinàmic, amb una estructura molt clara, i bé, doncs esperant poder fer bo el factor Vilà, que és complicat per aquests equips que tenen un camp tan gran, no?, que estan acostumats a jugar molt estructurats, i bueno, intentar portar el partit al nostre terreny més ràpid, més de transicions, més caòtic, no?, si vols dir.
11: Per aquest partit, el conjunt ballenc tindrà baixes sensibles, com la de Sasha, per una lesió greu que el mantindrà allunyat força temps dels terrenys de joc, ni tampoc Eric Garcia, per lesió. El partit entre la Unió Esportiva Valls i el Martorell es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui torna a l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més d'11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, la setmana passada, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris lituan, partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana, Aleksandar Sekulić.
13: Volem aprofitar el fet de jugar a casa, especialment després d'aquests 2 o 3 viatges tan llargs. Ha estat físicament molt exigent pels jugadors. Ha estat important per nosaltres descansar i preparar aquests 3 dies per les properes setmanes, on bàsicament no podrem entrenar.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosa Nebomuan, però perd Justin Minaya amb una petita lesió. També hi serà el capità Kevin Panther, que ahir també va comparèixer a la prèvia.
14: Tenen un bon equip. Fa molts anys que jugo contra els Žalgiris i sempre han tingut un equip molt sòlid. Per descomptat, són guanyables, però tenen el talent per lluitar per ser entre els 8 millors equips. Hem de sortir preparats com en qualsevol partit i intentar fer-nos forts a casa un altre cop.
0: El Barça als Žalgiris avui a 9:15 del vespre. El conjunt blaugrana tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada a la tercera de l'ACB, rebent el vigent campió, el València, que ja va guanyar les semifinals de la Supercopa. Recordem, demà només es juga un dels 5 catalans d'ACB, el Fiat Girona, que visita la pista del Breogán diumenge a banda del Barça. També jugarà la Penya, a Vitòria contra el Baskonia, el Lleida, Santiago de Compostela, a la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid, de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els vegencs encara no coneixen la victòria a la Lliga i visitar el conjunt blanc suposa un repte per un equip que encara té, a més, el dubte per lesió de Pierre Oriola, Eric Vila i Dugo Benítez, que continua la seva recuperació del pneumotòrax fet a Bilbao en la primera jornada de Lliga. Precisament, un dels jugadors que està agafant el paper de dirigir l'equip en el lloc del base de la Catalunya Nord és Rafa Villara. El barceloní explica que sortiran a totes per enfrontar-se a un dels equips més potents del bàsquet europeu.
15: Amb les mateixes ganes, igual que afrontem cada partit, no? De treballar, d'anar a guanyar el partit des del minut 1, d'anar a competir els 40 minuts i a partir d'aquí que sigui. Al final una victòria és una victòria, però el que volem és seguir treballant, seguir millorant, seguint creixent com a equip i guanyar més.
2: El joc interior liderat per Tavares serà un dels grans reptes a frenar pel Manresa davant d'aquest Real Madrid. El partit serà diumenge a les 12 del migdia al Palacio de Deportes de la Comunitat de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. A la Lliga Femenina i es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma, que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extreure les coses positives, però es queixava, i molt, sobretot la de les seves interiors i del treball del rebot.
16: Muchos jugadores hoy se han dado una paliza tremenda. Y vamos a ver sí, cómo llegamos al domingo y cómo estamos, ¿no? Pero es difícil. Pero a trabajar. Hay que trabajar y ver cómo podemos tapar carencias y podemos seguir. Vamos mejorando cosas, vamos poquito a poco, pero tenemos un lastre para competir. Yo creo que ahora mismo nos va a costar ganar a cualquiera. No es un tema de azul marino, es un tema de a cualquiera. Para nosotros cualquier partido ahora es difícil, con este rebote y esta performance.
0: Segona desfeta de l'Unió a la Lliga, en canvi ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les usellenques van superar un partit sòlid al Leganés, en un dels equips de revelació, 70-60. U a Ullet Ràdio, Sergi Guiu.
17: El missatge que s'enviava aquesta setmana per part del Cedis era el de començar guanyant a casa i davant la seva afició, i per aconseguir superar el Leganés deixaven clar que calia realitzar un partit físic i estar molt atentes en qüestions com el rebot. Des d'un primer moment, el Cadira Seu va demostrar que volia guanyar el partit i, de fet, va marcar una bona part dels 40 minuts el ritme d'aquest. Les altosillenques van tancar el primer quart amb un bon avantatge de 13 punts, que es va reduir a 10 al descans. Ja a la segona meitat, el Cadira Seu tenia clar que no podia deixar escapar l'avantatge de dos dígits, i tot i que el Leganés va retirar distàncies posant-se a 3 punts del Cedis, les locals van aconseguir tornar a ampliar la diferència tancant el tercer quart amb el 60-50. L'últim període, amb la concentració per bandera, va permetre el Cadira Seu mantenir l'avantatge i acabar guanyant 70-60. Pepe Vázquez deixava clar que l'equip mereixia aquesta primera victòria a casa i de la temporada. Escoltem l'entrenador del Cadí.
18: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt feliç, molt content també per el treball de l'staff. M'agradaria molt donar les gràcies a tothom que vingo al Palau avui, perquè han sido la sexta jugadora.
17: La setmana d'inici de temporada no acaba aquí. Aquest diumenge el Cadira Seu viatja fins a Mallorca per veure's les cares amb el recent ascendit Mallorca-Palma. El partit donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans, el grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell, i també el Terrassa. Per començar avui a les 7 a jugar el Sabadell contra el Dong neerlandès. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
19: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Dong neerlandès, demà l'Ill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
20: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència, i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint, i sobretot amb primer objectiu classificar-nos i, com tu dius, a poder ser la primera plaça i després competir i començar aquesta competició europea d'aquesta temporada.
19: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: Gràcies, Sergi. Per la banda del Terrassa ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
21: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Un Xavi Pérez que destaca la dificultat del grup però també la il·lusió per afrontar aquesta cita europea.
22: És un equip que està molt ben treballat, que l'any passat va quedar subcampió de la Lliga Holandesa, que ara ha disputat la Supercopa, encara que no l'ha guanyat, ha fet bon paper, i la veritat és que sabem que aquest és el partit més important.
21: Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
23: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
21: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Miqui. Per cert, el grup C jugarà el seu, no sé, a la màxima competició continental també aquest cap de setmana al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un 9:15 de la nit, hora catalana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dimarts, en aquest cas, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana llarg, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. I també creiem que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, hi ha una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els

0: després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
1: I atenció, si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
2: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un minut de silenci ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
4: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel el Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
5: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
4: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
1: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
7: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
6: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
8: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
6: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
1: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
10: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
11: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
9: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
2: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
1: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
3: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
3: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
1: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
2: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
5: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
1: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
2: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
6: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
8: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
7: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
1: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
1: I un apunt internacional, és un quart de 3 gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
2: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
1: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
10: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
11: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
10: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
1: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
2: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
1: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
12: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
13: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut gent gran des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
12: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
2: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
1: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
2: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. Cinc dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
1: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
14: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
15: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
14: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
1: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
17: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
16: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
1: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
2: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui, la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MENAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ait Sunoda es proclama campiona del món de judo.
18: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ait Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
19: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
18: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
20: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
18: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
21: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
22: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
21: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona i mateix.
18: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Iñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
23: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
18: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de King Fisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
5: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
5: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
10: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
5: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
10: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i ja on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
5: Fem, doncs, un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura, molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu, que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
5: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
10: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial.
5: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
10: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
12: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
5: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
10: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victòria Spumberg, i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
5: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
13: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
5: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
10: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
15: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
16: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
15: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
5: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
17: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
17: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
5: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
19: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
20: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
18: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
21: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
22: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
21: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
5: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
10: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
23: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
5: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
1: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
2: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
1: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
4: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
3: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
5: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
24: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
25: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, en les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
24: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
5: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
27: I no se contarà solo a las personas que duermen en la calle, a las que
6: sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
26: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
3: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
10: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
11: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
7: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
3: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
10: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
3: M1FM, Maria Lara.
12: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
13: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
12: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
14: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la torre de l'homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques, que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
16: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
8: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles. No?
16: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
5: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
9: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
15: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
9: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
17: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
18: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
17: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
19: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. El rival són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
20: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
19: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
17: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
27: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
28: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
27: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
17: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada del Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions, en l'equador de la primera fase de grups, els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la main round.
5: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya bastas!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesito uno más grande.
9: ¿Qué te parece?
11: ¿Mami?
9: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
11: Intentas engañarme.
9: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

R4 y la franja del pan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
3: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons del MNAC asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Des de ben jove, Gaudí destacà per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Unes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot en el món de fer. Us proposo pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
5: Danta 54.
6: Hola. Sí, cariño, ¿cuál de dir?
5: Mungala.
6: Anna, com dius? Anna?
5: Anna Mungala.
6: Murgadas.
5: Mungala.
6: Murgadas. Baldosera.

0: 1900 per fer quines pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat trobador de Robin Hood, cosí del personal Arnau de i saber que té 1.000 peces herida el Sabrina dels personatges. Atenció. Nostre. Mai. Buixos. Sabina, ben tornada al Rambla. Un convidat de luxe.
1: Sí. Avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat de Disney. Ell és el Marcel Abella. I també humorista.
2: Bona tarda.
0: És un honor. Com va anar això? Des del pic.
2: Fent tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes, i bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors a tinta. Allà passàvem les pàgines a tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats. I evidentment hi tenia companys allà que també dibuixaven, més grans que jo, i ja van comentar: hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i bueno, vaig començar a dibuixar i vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat, perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys.
0: Amb
2: 15 anys em presento a Bruguera, mm-hmm, amb una carpeta sota el braç, perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I amb 15 anys... pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava, perquè diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17 vaig entrar a la plantilla de Bruguera, però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Cal Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que que va aconseguir marcar

0: un estil en l'anècdota. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil, sense que l'anècdota perdi la pròpia essència, no?
1: Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar una anècdota que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
0: Amb els segurs, els DHLs i fent paquets, fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i, bueno, fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem, en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava, i clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
2: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític Oncle Gilito o sí, dels tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
0: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge. I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gelito, els tres nebots, la Daisy, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los, i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria per això. Em va agradar molt. Et diria que una pel·lícula hi havia era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito,
2: i un lloro
0: carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia i molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
0: Sí, més de 30 anys.
1: Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
0: Ostres, no ho sé. És que ara... això de ser anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney, i allà dibuixaven cada un les seves històries, i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? Llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
2: ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
0: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
0: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho he passat molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més, és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial, i era molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, a poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
2: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
0: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, això potser deixa-m'ho en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I... segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada amb alguna cotet em consta que el director del diari va rebre alguna trucada dient, en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que ja va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma, i bueno, va haver una mica de rebombori amb això, perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Tampoc no n'hi ha per tant.
2: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
0: sí,
2: va això?
0: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això. I vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació, i quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, pues és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions, i parlant amb ell em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades, no?
2: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens, i passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
2: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar a dir, escolta, jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola, que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
0: Estan totes les estacions.
1: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte, estan totes... En el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
2: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, mm-hmm. I aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
2: llibre gegant? Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
0: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
1: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
0: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94, vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans, i quan vaig arribar al 94 vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, no va, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
2: Doncs molt mal fet, eh?
0: Bueno,
1: no. Perquè ve l'èxit, ens l'hem emportat. Sí, era el lloc idoni aquí.
0: Sí, sí, sí, sí. I aquí al Picat la regidora pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants, escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està bé, fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
0: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
0: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Dani Coral.
2: Com bueno, exactament igual. Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
0: Avui, no, és... avui en dia és que això és molt fàcil. Eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
2: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
0: bueno,
2: coses.
0: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs fixant en petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Ja en dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No ho sé.
2: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
0: Sí.
2: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
0: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants de Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és escultura que era del Sallent i Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així es van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o al carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86 les primeres jornades de Sant Jordi i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin benotes, que fos un gegant benotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat. També per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara, algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara, és nou, brilla més, molt maca ha quedat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, sí. Aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrós a la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca, sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort, que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors s'han fet una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, se perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat se perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure. Però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i ho permet si neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors si neix. Cineix, és una manera de viure en tot, la manera de fer, en tot, companyerisme, és... no sé com explicar-ho, això, no ho sé, tio, és que és la meva vida, vull dir que, i ara amb el meu fill que és pescador, doncs, també encara més que més, no sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral, és llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a l'hora mar i havia una gentada. I ara se m'ho m'ha robat. Perquè et facis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entre nosaltres se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar L'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins, que doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també soc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això, i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula que acaba d'arribar, es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar, i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament, acumulant la suma, fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Fava el segon nus més 99 i també li donava 3 més 98, 101. 4 més 97 i donava 101. 5 més 96 i donava 101. Fins a 50 i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Porto amb mi les coses que em vas dir.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
10: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
11: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
12: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
13: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
14: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
15: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
16: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música els posa a la màquina del temps en marxa. Curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
17: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
18: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
19: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
20: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
19: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
21: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
22: Al Prat Radio, 91.6 FM.
23: Són les 5.
22: El Prat en 3 minuts.
23: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Gerard Valverde serà el candidat d'Estimem el Prat a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar les llistes sota el lema «Tu ets la clau, recuperem el Prat». Valverde vol aproximar.

0: marxar un electorat més ampli que el que el va votar-lo als passats comicis, quan es presentava amb les sigles de Junts. Ara, diu, l'espai vol agrupar més sensibilitats, però amb una mirada comuna, l'interès pel Prat.
1: M'acompanyen persones, és a dir, que podran participar d'altres formacions polítiques i optar per altres candidatures en altres eleccions. Jo el que vull parlar és bàsicament del Prat, d'aquella política que es pot fer des del Prat i de transformar aquesta ciutat, que és el que em mou a fer política a dia d'avui i és el que em mou a tornar-me a presentar.
0: Valverde ha estat elegit en una assemblea oberta on el flamant cap de llista ha esmentat alguns dels eixos vertebradors de la seva candidatura, com la identitat i el patrimoni, la seguretat i el civisme i l'economia i el comerç. La pretenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'11, una de les pel·lícules que es presenta al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges, que ha arrencat aquest dijous. Dirigida per les cosines Clàudia i Paula Serra, 11 tracta la història de 8 infants i 2 monitors d'un agrupament escolta que queden atrapats en un refugi del Pirineu a causa d'una tempesta de neu. Mentre esperen el rescat, s'adonen de la presència d'un nen més, a qui acullen temporalment. Però a mesura que el tancament s'allarga, aquest personatge misteriós es torna encara més enigmàtic i sembra la por en el grup. El thriller català es projectarà el pròxim dia 12 al festival i s'estrenarà als cinemes d'Espanya el 6 de novembre.
2: Esports.
0: L'AE Prat es troba a poc més de 48 hores d'assolir una gran fita en la seva història. Diumenge a les 4 de la tarda disputarà la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel i el premi de passar l'eliminatòria serà enfrontar-se a l'Atlètic Club a partit únic dijous 29 d'octubre. Un partit que arriba en un cap de setmana amb totes les competicions en marxa i que en el programa d'avui al Prat Esports el repassarem abastament. Alguns dels enfrontaments destacats són a la segona FEB el CB Prat, que s'estrena a casa contra el Ciudad Molina Bàsquet a la recerca de la segona victòria consecutiva. I a la primera divisió masculina de vòlei, els Vikings Vòlei Prat jugaran diumenge a casa contra el Vòlei Arcs a partir de les 5 de la tarda. I això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32 a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP 1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha voltat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda.

0: llibreter del celler de llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera, que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada, amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-lo créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadell.
1: La calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona avui que és notícia. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de dues

0: dues i tres habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
1: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
0: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per en gestor al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
2: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda. El Cèntric Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nutreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
4: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns, i si els meus veïns necessiten a ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
3: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
2: Continuem, gràcies Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
7: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones, ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
6: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
8: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Estem a tocar del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també. Però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà el poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares. Unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims doncs, d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no?, amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre... Bona tarda, bon dia tot el dia, que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feinada cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees de patrimoni, buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant en aquest cas amb una exposició de carrer que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure doncs a partir de la Festa Major el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre. Els castellarencs, les castellarenques van poder veure aparèixer a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una que va trigar un palet més a ser instal·lada. 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60 i començaments dels 70, n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran
1: sí, no?
2: apareixent.
1: Que de moment encara no
2: nosaltres,
1: desvalem. Però...
2: Nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el centre d'estudis, hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això, però el que sí ens interessava era aquest doble vessant d'una banda... Una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc, etc. I per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que, a més, el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors, el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions. De moment, tres sessions no estan plenes encara. Hi ha encara places disponibles. Hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer algun altre torn, però de fer una mica, segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores, clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat. Estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret, una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana, i aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no? Pràcticament,
2: històries del castellà 60. Contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més gran, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig. El Forn del Raig és un element de la història contemporània de castellà que avui en dia no existeix. I que té la seva història, va tenir el seu funcionament i després va tenir altres utilitzacions derivades. Per exemple, va ser un lloc on a partir dels anys mitjans dels 50, quan arriba la primera migració, especialment de la Higuera d'Arjona, de la província de Jaén, diverses famílies s'instal·len a malviure al Forn del Raig amb barraques. Molts pintors de castellà han utilitzat la vista des del Forn del Raig o a la vora del Forn del Raig per retratar castellà des de la falda del Puig de la Creu en direcció avall, no? Per tant, serà un element, són elements contemporanis, com bé tu dius, són elements, no hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries, n'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de l'entrada de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar, doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat, a banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, Déu-n'hi-duret, quanta estona preveieu de sortida?
2: 2 hores i mitja, segur.
1: També és cert que serà amb tranquil·litat, eh?
2: Sí, amb tranquil·litat. Tot serà pujada des de l'espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cal Alberola, i pujar fins a la foto a la fotografia del Forn del Raig, per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Caliço i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
2: les farem totes, eh? Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant, almenys si continuen en bon estat, que esperem que sí, doncs fins que...
1: Com a mínim el material no, és sofert per suportar doncs, pluja i sol i tot
2: i
1: el que faci
2: falta. I el que faci falta, està encollat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada també, amb parets totes elles públiques. Totes elles públiques, però una certa alçada que també doncs, això les fa... Doncs, les manté una mica més protegides.
1: Sí, la salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
2: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen 3 sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
2: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història o les jornades de patrimoni o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? A centre d'estudis castellà.cat, entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell i una mica avall teniu 4 lligams per anar a un formulari, trieu que corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, el dissabte 10 a les 10 del matí i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda i el diumenge de moment a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim, no és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra. Quedeu en una llista i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: Són places gratuïtes?
2: Són places gratuïtes. Els toms per la història en general són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per a aquelles persones que no són sòcies, excepte 2 activitats. Una és la... 3, de fet. La de Festa Major, el tomb que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tomb que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any, i amb això que teniu? Doncs la possibilitat de venir gratuïtament a tots els toms per la història que fem des del setembre fins al juny, un cop al mes, i de rebre, a més, la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats, i a més de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any, editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella i tindrà una forma completament nova.
1: No, un disseny actualitzat, més de...
2: Actualitzat, sí, actualitzat totalment, té molt poc... És a dir, busca veure en les fonts de les primeres Places Velles, però canvia molt, sí. Canvia molt, esperem que per bé, que és el que l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota, sí, de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat. I és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, sí, que al final és renovar-se o morir i per, no? Per arribar més bé a la població.
2: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les Jornades Europees de Patrimoni que tenen lloc els propers dies 10, 11 d'octubre aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: I què us sembla si és que teniu pensat anar al cinema aquest cap de setmana llarg, doncs a conèixer quines són les novetats? Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres. I com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat. Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi sobre les que s'estrenen avui, que déu-n'hi-do, aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival i ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut i una mica, perdonant-se, una mica posant llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller fet aquí a Espanya. Em sembla que és, bueno, més aviat està, bueno, Espanya, però està a Euskadi, que es diu Les ciegues hormigues. Què m'expliques?
1: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla, i protagonitzada per actors bascos, com per exemple Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaya el 1930, apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès que porta tonelades de carbó a dins, i durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa aviam què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar un tastet d'aquesta Les ciegues hormigues.
1: Vinga.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
0: Doncs aquesta Les ciegues hormigues, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaya. Ens anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, no? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain amb Jay Duplass i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió, perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta: puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamà del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler és absolutament esfereïdor, i en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la també, eh? Avui tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman. Other Mommy,
0: no l'he llegit.
1: I, en fi, veurem, sobretot l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa de mare.
0: És nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
1: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí. És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La red social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook...
0: Facebook, doncs... tu tens Facebook?
1: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en decliu, no?
1: Sí, tot que hi ha alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa.
0: És curiós,
1: fins i tot
0: sí,
1: per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
1: Aquí Instagram passaria per davant, i Twitter encara...
0: TikTok i aquesta.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El precio de la red.
5: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
6: Vale.
5: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
6: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
7: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial...
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya més aviat per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
1: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès. I és una pel·li molt necessària, aquesta, perquè dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia, i explica una mica la història, com a documental, de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, a les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història.
0: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la boca.
1: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro. És un... No crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera. I en aquest Ceniza en la boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven Europa no és la mateixa que es troben.
0: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anaven a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la boca.
1: Molt bé.
8: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
9: Sabes que no me puedo ir.
10: No, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
11: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
12: Mi mamá trabaja todo el día.
13: Yo no vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
14: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
15: ¿Tú qué querías, que no me iba a enterar o qué?
16: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
15: Que me ayude.
16: Que te ayude.
0: Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Aquest Ceniza en la boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mi, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà,
1: que, del papa Francesc.
0: Òbviament sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'àrbol muy lejano, eh? No és
1: dos
0: que
1: muy,
0: jo,
1: sí.
0: Jo repeteixi, sinó que és l'àrbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que el Jordi li agradarà molt, Doraemon, aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2, una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
1: Com Joel Joan?
0: Jo vaig anar un tros de la U.
1: La van fer per TV3, em penso.
0: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
1: es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
0: Festival de Sitges acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, li fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
1: Ah, sí? No ho sabia, mira.
0: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta afer amb el senyor Joan Carles?
1: No, crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
0: Presumpta,
1: sempre. Hi ha d'altres presències. Deixa'm en dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
0: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
1: Danny DeVito, és que no... Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Cho Grass Moretz, Casey Affleck, i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon, atenció.
0: Molt bé, dona'ls els records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
1: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números... unes 28 vegades.
0: Se pot considerar, doncs, un expert.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat... una evolució, no? Vull dir, no cal dir és un festival consolidat. Òbviament que és un festival consolidat.
1: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director es va obrir altres gèneres en altres seccions paral·leles. Però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules. És a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà. L'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable. Jo el màxim que he fet són 7, el meu rècord són 7 pel·lícules.
0: En un dia?
1: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica...
0: Vas acabar així com estàs ara, no?
1: Sí, vaig acabar tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà, i a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivette, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
0: Però paràvem per anar al lavabo, no?
1: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment 3 minuts, i va continuar la peli a les 12 fins a les 3.
0: No,
1: a les 3
0: i poc vam sortir.
1: Sí.
0: Però, bueno, de tota forma, si no estava subtitulat el francès el domingo...
1: Sí, però s'escapen moltes coses.
0: Clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conocido y saludo.
1: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una pel·li que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Bulo Desaparecida.
0: Sí, l'he vist. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
1: No, però està entretinguda. Li vaig fer un Gimme Five, allò, passant pel passadís.
0: Bueno, però ja està bé.
1: George Romero, per exemple, que va venir a presentar un passi especial de La Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Elsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut 3 vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la peli. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
0: Va ser tot un impacte.
1: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET
0: per firmar,
1: i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la peli, la peli que el va donar a conèixer.
0: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
1: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició, l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet, que es diu Òscar Aibar, va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i a l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir «Esta és per a Iggy», i no era Iggy. Però bueno.
0: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
1: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
0: Ja hi som, pleguem tard.
1: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
0: Jo una vegada estava al costat dels Mojinos Escocia.
1: Ah, veus?
0: Sopant, veus? Vull dir que...
1: Robert Englund és un impacte, clar, el senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
0: Va, quina cançó marxem, va.
1: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, a veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves. I doncs això, Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
0: Que es diu Bang Bang, bang My bang. Baby Shoot Me Down.
1: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
0: Kill Bill 1 de l'any 2003, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara estarà
1: en vigor. El festival s'acabarà el diumenge vinent.
0: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
1: Que vagi bé, bon cinema.

0: Efectivament, és divendres i és moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa, dissabte a les 10 de la nit. La banda terrassenca Eva Dirce celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:15, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FAC.
0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
2: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círculo. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, actual president del Círculo.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem Sara Vecino. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un quinto Estella d'Am celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa a Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidor a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Bio per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tes i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat comencem avui divendres, perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades a Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Després de l'èxit de Per fi sol, Carles Sans torna als escenaris amb Per fi me'n vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucaires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
9: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
14: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
7: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
15: Són les 6.
7: El Prat en 3 minuts.
15: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Gerard Valverde serà el candidat d'Estimem el Prat a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha escollit l'actual regidor per tornar a encapçalar les llistes sota el lema «Tu ets la clau, recuperem el Prat». Valverde vol aproximar-se a un electorat més ampli que el que el va votar-lo als passats comicis, quan es presentava amb les sigles de Junts. Ara, diu, l'espai vol agrupar més sensibilitats, però amb una mirada comuna, l'interès pel Prat.
16: M'acompanyen persones, és a dir, que podran participar d'altres formacions polítiques i optar per altres candidatures en altres eleccions. Jo el que vull parlar és bàsicament del Prat, d'aquella política

0: pot fer des del Prat i de transformar aquesta ciutat, que és el que em mou a fer política a dia d'avui i és el que em mou a tornar-me a presentar.
1: Valverde ha estat elegit en una assemblea oberta on el flamant cap de llista ha esmentat alguns dels eixos vertebradors de la seva candidatura, com la identitat i el patrimoni, la seguretat i el civisme i l'economia i el comerç. La pretenca Andrea Solanilla és una de les autores del guió d'11, una de les pel·lícules que es presenta al 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges, que ha arrencat aquest dijous. Dirigida per les cosines Clàudia i Paula Serra, 11 tracta la història de 8 infants i 2 monitors d'un agrupament escolta que queden atrapats en un refugi del Pirineu a causa d'una tempesta de neu. Mentre esperen el rescat, s'adonen de la presència d'un nen més, a qui acullen temporalment. Però a mesura que el tancament s'allarga, aquest personatge misteriós es torna encara més enigmàtic i sembra la por en el grup. El thriller català es projectarà el pròxim dia 12 al festival i s'estrenarà als cinemes d'Espanya el 6 de novembre.
2: Esports.
1: L'AE Prat es troba a poc més de 48 hores d'assolir una gran fita en la seva història. Diumenge a les 4 de la tarda disputarà la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel i el premi de passar l'eliminatòria serà enfrontar-se a l'Atlètic Club a partit únic dijous 29 d'octubre. Un partit que arriba en un cap de setmana amb totes les competicions en marxa i que en el programa d'avui al Prat Esports el repassarem abastament. Alguns dels enfrontaments destacats són a la segona FEB el CB Prat, que s'estrena a casa contra el Ciudad Molina Bàsquet a la recerca de la segona victòria consecutiva. I a la primera divisió masculina de vòlei, els Vikings Vòlei Prat jugaran diumenge a casa contra el Vòlei Arcs a partir de les 5 de la tarda. I això és tot per avui. La informació torna demà a partir de les 9 al Planeta. La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
4: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
5: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. L'AE Prat es troba a poc menys de 48 hores d'assolir una fita única en la seva història. El diumenge a les 4 de la tarda disputarà el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel i el premi de passar l'eliminatòria és ni més ni menys que enfrontar-se a l'Atlètic Club. Un partit que es disputarà a partit únic el dijous 29 d'octubre a les 9. Això sí, veurem a on, però d'això ja en parlarem. Un cap de setmana al que ens espera, que després de deixar enrere els ajornaments per...

El Volley Arcs a partir de les 5 de la tarda en el que serà el seu debut a la Lliga. I no ens podem oblidar del motor, perquè Joel Esteban disputa aquest cap de setmana, ha començat avui de fet i acabarà el diumenge, el Gran Premi d'Indonèsia al Circuit Internacional de Mandalika. Com sempre, recordeu, abans de començar el programa, que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X @elplatesports per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva.

0: Escoltes el Prat Esports amb Nil Piera.
1: Doncs va, hem de començar, com sempre, parlant de l'Associació Esportiva Prat, d'aquest partit de Copa del Rei que sembla que finalment es podrà disputar després de l'ajornament patit la setmana passada a causa del temporal, aquest AE Prat-Sant Rafel. Recordem que el resultat de l'anada va ser molt favorable als Pota Blava, els de Cristian Gómez van guanyar a Eivissa 1-5 i, per tant, encara en aquest partit com si fos un tràmit, un 1-5 on recordem que va marcar Conu, Gustavo per partida doble, Àlex Plaza des dels 11 metres i Raúl Inocencio va ser l'encarregat de rodonir aquesta golejada. I ara el partit de tornada es disputarà, com deia, aquest diumenge al Sagnier. Pel partit, Cristian Gómez no podrà comptar amb Adri Toro, Xavi Víctor, Dani Bona i Raúl Pérez, que continuen de baixa per lesions diverses de llarga durada. Ara bé, per l'enfrontament, el míster ha recuperat a David Adán i Adri Ribas. Aquests dos haguessin estat, o eren dubte pel partit de diumenge passat contra el Sant Rafel, a causa de l'ajornament. Cristian Gómez ha pogut recuperar efectius, per tant, per mirar-li una mica la part positiva a que el partit s'hagi ajornat. Malgrat la diferència al marcador, el bastió del Prat respira un clima de prudència i prefereixen afrontar el partit, deixant de banda el resultat força contundent de l'anada. Així ens ho explicava, de fet, l'extrem pot hablava Àlex Plaza.
2: Saps? Al final afrontem el partit doncs, com un partit més, amb aquest plus de motivació de tenir a tocar un partit contra una primera divisió, però la setmana ha sigut afrontar doncs, completament normal. El míster no ha donat gairebé pistes de l'alineació i estem tots endollats i segur que jugui qui jugui d'inici doncs aportarà i donarà el 100% i els que surtin de la banqueta doncs, també ho faran com un partit més.
1: Un Prat que ha començat la temporada molt esmolat a dalt, marcant 8 gols en els dos primers partits oficials, que ha disputat un bon rendiment, del qual Àlex Plaza en destacava el treball que hi ha al darrere.
2: Sí, és veritat que ofensivament doncs, l'equip s'està veient com jugui aquí doncs, al final d'ells i això és part del treball i de tot de l'estaf, de la idea de Cristian, del míster i de la metodologia que té aquest Prat.
1: A l'altra cara de la moneda, però el Sant Rafel té la difícil tasca d'aixecar un resultat advers de 4 gols en contra. Buscarà aconseguir un impossible, tot i que, segons ens diuen des d'Eivissa, segons ens explica el seu entrenador Jordi Riera, ho farà sense renunciar al seu estil.
3: Fer alguna petita variació, però la idea serà la mateixa, o sigui, intentar anar-los a dalt a buscar i intentar competir-los la possessió, que és molt difícil, molt complicat, perquè és un equip que està molt ben preparat per fer-te mal amb la possessió o robant-te i corrent a l'espai, no? Entonces, bueno, per nosaltres, per mi com a entrenador, és un repte intentar trobar aquest equilibri, l'hem intentat buscar durant la setmana i intentarem diumenge ser un equip valent, però que sigui també una mica més competitiu del que va ser aquí.
1: Un Sant Rafel, però, que el partit d'anada va ser capaç de sotmetre el Prat durant uns minuts de la primera part. De fet, des del gol de Conu fins al gol de Gustavo, van veure els millors minuts del conjunt eivissenc, que va ser capaç d'igualar el partit i fins i tot va disposar d'oportunitats per capgirar el marcador. Per tant, aquells minuts, aquell tram de partit, són l'esperança a la qual s'agafa el conjunt eivissenc per provar d'aconseguir aquesta remuntada.
3: Sí, ens agafem una mica això, no? Intentar doncs, aquests minuts, intentar reproduir-los allà al camp del Prat i si aquests minuts són al principi del partit i aconseguim fer un gol en aquests minuts, doncs potser canvia una mica tot la dinàmica, no? Bueno, sabem que és molt complicat, però ens volem donar també el gust i l'il·lusió d'intentar somiar una mica.
1: És molt complicat, ho deia Jordi Riera. El Prat té molt encarrilat el seu passi a la següent ronda de la Copa del Rei. Ara bé, ho ha de fer, ho ha de demostrar sobre la gespa i un cop ho aconsegueixi, doncs passarà aquesta primera ronda de la Copa del Rei, com dèiem, on l'espera l'Atlètic Club de Bilbao. Un enfrontament contra un primera, que tal com assegurava Àlex Plaza,

0: el somni de qualsevol futbolista amateur.
1: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està doncs ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat. Quan tu comences a jugar a futbol, doncs somies amb jugar partits importants, i partits així, doncs és que és el màxim que pot aspirar un futbolista amateur encara. Així que molt content.
0: Mentrestant, però, la Lliga Elit continua i al Prat li han hagut d'ajornar un tercer partit, el que havia de jugar contra el Vic aquest dissabte a la tarda. D'aquesta manera, el partit contra els vigatans se suma als que hauran de recuperar contra el Castelldefels i el Turó de la Peira. Si donem un cop d'ull a la jornada, però, que ens espera a Lliga Elit, repassem els partits que jugaran dissabte: un Argentona Manlleu i un Castelldefels Atlètic Sant Just, mentre que pel que fa a la jornada de diumenge hi haurà un Sabadell B Can Vidalet, un Rubí Horta, un Valls Martorell, un Sant Mauro Viladecans i un Turó de la Peira Singerlin. I si fem un cop d'ull a la taula classificatòria d'aquesta Lliga Elit, ens adonem que el Manlleu és qui lidera de moment amb 7 punts, el segueix de ben a prop al Valls amb la mateixa xifra, per tant el Manlleu, que és líder per la diferència de gols, en tercera posició hi ha l'Horta amb 6, empatat a punts el Viladecans és quart, tanca aquestes posicions continua el Martorell amb 4 i tanca les posicions de playoff, ara sí el Rubí amb els mateixos punts amb 4, el Prat, malgrat tenir dos partits menys o un en el cas d'alguns rivals que van veure's afectats pel temporal, en té 3 i és 7è, i la zona de descens l'ocupa el Sabadell B amb un punt, el Can Vidalet amb un, l'Argentona també amb un, i tanca aquesta o ocupa el fanalet vermell el Vic, que encara no ha puntuat. I anem ara uns instants de publicitat. No marxeu, que de seguida continuem amb la repassada de la resta de partits d'aquest cap de setmana.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
4: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
5: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: Vai, parlem ara de vòlei, concretament de la primera divisió masculina del grup B, perquè aquest cap de setmana, ara sí, podrem viure el debut dels de Dani Nevado a la categoria després del descens que van patir el curs passat i que el temporal no els hi permetés debutar el cap de setmana passat a la pista del Club Natació Sabadell B a causa, com dèiem, de les pluges. Pel que fa aquest cap de setmana, els Vikings ara sí debutaran, ho faran a casa contra el Club Vòlei Arcs el diumenge a partir de les 5. El seu rival tampoc ha debutat aquest curs, ja que van haver d'ajornar el seu compromís i, per tant, serà l'estrena oficial a la Lliga per tots dos equips. Els de Dani Nevado arriben en bona dinàmica al partit, tal com va explicar el míster en la prèvia del debut de la setmana passada.
1: Jo crec que bastant bé, portem bona dinàmica. A l'última jornada de Lliga Catalana vam guanyar els dos partits, per tant, anem amb dinàmica guanyadora. És un equip complicat perquè té moltes fitxes del primer equip, també que juguen a Superliga 2, però bueno, l'encarem amb il·lusió i amb molta confiança.
0: I el partit contra el Club Natació Sabadell B, sobre el qual sentíem parlar ara Dani Nevado, es jugarà l'1 de novembre, ja té nova data. I passem del pavelló del Julio Méndez a la gespa per parlar de segona catalana del grup 3, on els dos conjunts Pota Blava, que formen part de la categoria, tornaran a jugar després que la setmana passada se suspenguessin els seus respectius partits per la pluja. A dos quarts de cinc, la Terlenca visitarà el Gironella el dissabte, una jornada en què els de Marc García confien en mantenir l'invicte. De moment estan invictes aquesta temporada, amb un balanç d'una victòria i un empat. Pel que fa al Prat B, també jugarà el dissabte, ho farà a partir de les 6, en aquest cas a casa, el Sagnier, on rebrà el Planadeu. Els de Héctor Rodríguez, que sumen un ple de victòries i buscaran consolidar-se a la primera plaça del grup 3 de segona catalana. De fet, són l'equip amb més gols marcats d'aquest grup 3 de segona catalana, amb 8 gols a favor en dos partits. I si repassem la resta de la jornada, tenim un Navàs Corbera, un Molins de Rei sector Montserratina, Pallejà Sallent, Espluguenc Marianao Poblet, Gavà Júnior i, per tancar amb la jornada, un Fundació Atlètic Sant Just Olímpic Can Fanjó. Per cert, tots dos conjunts ja coneixen les dates en què recuperaran els partits que no van poder disputar la setmana passada. La Terlenca rebrà el Gavà el dimecres 11 de novembre, mentre que el Prat visitarà l'Olímpic Can Fanjó el 21 d'octubre.

I hem de parlar ara de Moto3, hem d'anar fins als circuits perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Indonèsia. Joel Esteban arriba després d'haver-se retrobat amb els punts al Japó, on va acabar, recordem, en novena posició. El pilot pretenc s'ha classificat aquest matí per la Q2, això sí, pels pèls, després de ser 14è a la pràctica. Esteban ha començat amb bon peu el cap de setmana, de fet ha estat 6è als entrenaments d'aquesta matinada, però les bones sensacions no les ha pogut traslladar a la pràctica, on a més el seu company d'equip Matteo Bertele ha acabat en tercer lloc. Joel Esteban, però, encara té marge per capgirar la situació i treure alguna cosa positiva de l'arxipèlag indonès. La Q2 es disputarà demà a les 7 i 10 del matí, mentre que la cursa serà el diumenge a les 6. Pel que fa a la classificació general, Joel Esteban és 15è amb 66 punts, a 30 del seu company d'equip, com dèiem, l'italià Matteo Bertele. Un cap de setmana on, per cert, la Moto3 pot quedar vista per sentència, ja que Máximo Quiles pot proclamar-se campió de la present edició. Nosaltres fem una última pausa per publicitat i de seguida tornem ja amb la repassada de la resta de partits que tindran lloc al Prat aquest cap de setmana.

0: Dos minuts per sobre de dos quarts de set. Continuem aquí al Prat Esports i és moment de fer la repassada de la resta d'equips del Prat, començant per Primera Catalana Femenina de Futbol, el grup 2 concretament, on la Fundació AE Prat jugarà aquest dissabte a partir de dos quarts de vuit contra la Florida, les de Víctor Sambola, que porten un ple de victòries en el que portem de temporada i volen allargar la seva bona dinàmica. De fet, són un dels cinc equips del grup que manté el ple de punts juntament amb Viladecans i Comar, Ribes i la Granada. Aquestes últimes tenen un partit més i, per tant, són líders en solitari. El partit contra la Florida el podreu seguir demà en directe a través del Prat Esports. Ens hi posarem un quart d'hora abans, per tant, a partir d'un quart de vuit podreu sintonitzar el Prat Ràdio per sentir aquest partit entre la Fundació AE Prat i la Florida. Per cert, també hi ha data pel partit contra la Barceloneta, que es va haver d'ajornar el passat cap de setmana, on les pratenques visitaran la platja barcelonina el dijous 22 d'octubre. Anem ara cap a Segona Catalana Femenina, el grup 5, on la Terlenca visitarà el camp del Sant Boià Femení el diumenge a les 6 de la tarda. Les de Marc Garcia van golejar 8-0 al Mercat Nou Magòria en la seva estrena i volen continuar amb la bona dinàmica amb un rival que, això sí, no suposarà gens fàcil. Sentim el tècnic Marc Garcia i a Lucía Márquez, autora d'un hat-trick la jornada passada.
1: Hay que trabajarlo mucho porque sabemos de que hay equipos muy potentes. Sant Boi, que lo visitamos la semana que viene. Cornellà, ya sabemos que ha hecho un equipo para conseguir categorías en cuestión de 3 o 4 años. Pero bueno, yo creo que el equipo está capacitado para conseguirlo y así trabajaremos durante toda la temporada para tener el premio final.
2: Sí, bueno, un campo bastante grande, pero a competir, sobre todo, seguro que no se nos da bien.
0: El Sant Boià no va poder jugar el partit de la darrera setmana, el seu primer partit de la temporada a causa de les pluges, i una Terlenca, en canvi, que vol guanyar i posar-se líder, ja que el Pallejals hi va arrebatar aquesta primera posició per la diferència de gols. I va, baixem una categoria, anem a Tercera Catalana Masculina, fins al grup 11, on encara hi ha certa ressaca pel derbi que vam viure el passat cap de setmana entre la Fundació AE Prat i la Terlenca B, els dos conjunts pretencs que militen a la categoria. La Terlenca arriba amb la confiança ben amunt després d'aquesta victòria per la mínima al derbi i rebrà a casa els veterans de Catalunya el dissabte a les 6 de la tarda. Els terlenquistes continuen invictes a la Lliga després d'haver sumat una victòria i dos empats en les dues primeres jornades. Uns bons resultats que, tal com assenyala el míster pretenc Carlos Murillo, han arribat gràcies a una solidaritat que han de mantenir.
3: El Bajo Llobregat, todos los equipos es complicado, el Barcelona, el Bajo Llobregat, son equipos, son todo muy igualado. Este partido nos tiene que servir de ejemplo, que siendo solidarios y siendo equipo, trabajando como equipo, podemos ganar a cualquier equipo. Si no tenemos actitud, intensidad y somos solidarios, pues cualquier equipo te gana en esta categoría.
0: Els terlenquistes, com deia, que continuen invictes, i per l'altra banda, la Fundació AE Prat jugarà el diumenge a partir de les 8 quan visitarà el camp del Vinyets Molí Vell. La Fundació AE Prat suma una victòria i dues derrotes i, per tant, necessita sumar els 3 punts per agafar una mica de volada i allunyar-se de la zona baixa de la taula. Si donem un cop d'ull a la taula classificatòria, veiem que el Fontsanta Cat Fatjó és líder en ple de punts amb 9 de 9, la Terlenca ocupa la tercera plaça i, per tant, estaria en zona de promoció amb 5 punts, i la Fundació AE Prat, que voreja el descens, està onzena, només una plaça d'aquesta zona de descens, ara bé, amb 3 punts, a 2 unitats d'aquestes places de descens. I va, anem tancant ja amb el futbol, parlant de la divisió preferent juvenil, en aquest grup 4, on trobem el juvenil de l'Associació Esportiva Prat, que jugarà el dissabte a 6:45, visitant el camp de l'Escola Valls Futbol. Els Potablava encara no han sumat cap punt en els dos primers partits de la temporada, després de perdre contra Cambrils i Vilafranca, i visitaran la capital de l'Alt Camp amb una certa urgència. Anem a parlar ara de futbol sala, hem d'anar fins a la divisió d'honor en el grup 2 de Barcelona, perquè ara sí, el futsal Prat Advantis podrà debutar a la màxima categoria del futsal català. Ho farà el dissabte a 9:15 davant el futsal bizantí Castell Vell. Recordem que el conjunt Potablava no va poder jugar el que havia de ser el seu debut a la categoria contra el Molins 99 per les pluges i, per tant, d'aquesta manera s'estrenarà a casa davant la seva gent. I hem d'obrir ara la carpeta de bàsquet, començant per Copa Catalunya Masculina, pel grup 2 d'aquesta categoria, on el CB Prat B rebrà el dissabte a partir de 8:15 al Palamós. El tècnic Pota Blava, Xus Fernández, assegura que és un equip incòmode i que la clau serà controlar el rebot.
4: Es un equipo que estuvo a punto de ganar en campo el Claret, un equipo que yo pienso que puede estar en la parte alta de la clasificación, el Claret me refiero, y estuvieron a punto de ganar en campo el Claret, que es una pista muy complicada, y si estuvieron a punto de ganar es que es un equipo complicado. Tienen jugadores exteriores muy interesantes, con capacidad de anotación, y bueno, vamos a intentar pues nosotros en temas defensivos intentar parar estos jugadores y nosotros pues jugar nuestro baloncesto alegre, rápido y a ver si somos capaces de controlar el rebote para poder ganar.
0: El Prat, per la seva banda, arriba després d'estrenar-se amb una victòria a casa contra la S en un partit que va estar molt ajustat. Els pratencs van acabar-se imposant en patiment, però amb una diferència mínima de 4 punts. Recordem que el resultat va ser de 69-65. El partit d'aquest cap de setmana, aquest Prat-Palamós, el podreu seguir també en directe a través del Prat Esports amb una transmissió simultània amb la Fundació AE Prat Femenina. Per tant, recordeu, a partir d'un 7:15 connecteu al transistor i per tant podreu seguir en directe al Prat Esports. I varen d'anar fins a la primera catalana femenina, fins al grup 2, on el Prat Femení visitarà la pista del Sant Josep Badalona el diumenge a 7:15. Les de pretenques volen trobar-se amb la victòria per primera vegada aquesta temporada després de perdre a la jornada 1 contra el Petro Pinto. I si baixem una categoria, en aquest cas en masculí, perquè el pretenc rebrà a l'associació Bàsquet Vendrell el dissabte a 8:45. Els pretencs sumen 2 victòries en els 2 primers partits de la temporada davant Valls i Castelldefels B i estan empatats a victòries amb el Vendrell, que també ho ha guanyat tot. Per tant, d'aquest partit que pot sortir el nou líder del grup de segona catalana masculina. Continuem en aquest mateix grup perquè el Prat C jugarà el dissabte visitant la pista de La Palma, La Palma Cervelló, a partir de 6:15, on el tercer filial Pota Blava buscarà una victòria, ja que només ha pogut jugar un partit per les pluges i el va perdre davant el C Casal Penedès. I va, tanquem ja amb el repàs de bàsquet parlant del femení, de segona catalana, del femení del pretenc, que havia de disputar un partit aquest cap de setmana a la pista del Reus Deportiu, però aquest ha quedat ajornat i es jugarà el 30 d'octubre. D'aquesta manera, les pretenques descansaran per segona jornada consecutiva després de no haver pogut jugar tampoc la setmana passada pel temporal. Recordem que van debutar en victòria després d'haver superat el Valls la primera jornada. I ara sí, anem tancant amb aquesta repassada parlant d'hoquei català. Hem d'anar fins a la segona catalana en aquest grup A on milita el Club Hoquei Prat, que ha tingut un inici complicat a la categoria sumant 2 derrotes en els seus 2 primers partits davant el Picat i Valls. Aquest cap de setmana, però, tornen a jugar a casa per tercera jornada consecutiva amb l'objectiu d'aconseguir el seu primer triomf del curs. Serà a 6:45 davant el Castellà, això el dissabte. Dissabte a 6:45, Club Hoquei Prat, Hoquei Club Castellà, un Castellà que va golejar el Reus a la primera jornada i que no va poder jugar la setmana passada. Si donem un cop d'ull a la classificació, veiem que el Valls és líder amb 6 punts, el segueix l'altre equip que va guanyar el Prat, l'Alpicat, també com a segon amb 6 punts, el Castellà, que ocupa la quarta plaça, això sí, amb un partit menys, mentre que el Prat és 12è de 14 i es troba a la zona baixa de la taula, necessitat d'una victòria. I ara sí, ja acabem aquesta repassada fent un últim cop d'ull al vòlei català. Hem d'anar fins al Campionat de Catalunya a la segona divisió femenina en aquesta primera fase, on el Vikings Vòlei Prat Blau no tornarà a jugar fins al cap de setmana vinent. Ho farà contra el Barça C a casa el pròxim dissabte. De moment, l'Espot Blava sumen 2 derrotes en els primers 2 partits del curs contra l'Hortons i el Castellà i són cueres i, per tant, necessiten d'aquesta victòria davant el Barça per començar a trobar bones sensacions. Bé, recordeu que és divendres i, per tant, hi ha nou capítol d'Enganxats als Pedals en aquesta tercera edició. Seguirem la trajectòria de Raül Rota, un ciclista que a mitja temporada va veure com tots els seus plans esportius saltaven per l'aire, va fer un viatge a Xina i va tornar per convertir-se en campió d'Espanya. Podeu recuperar el podcast de manera íntegra al web del Prat Ràdio, www.elpratradio.com, que allà trobareu tota la informació.

Doncs és moment ja d'acomiadar el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapié. Els esports tornen demà mateix a partir d'un quart de vuit, com dèiem, al Prat Esports Directe. Podeu seguir el partit entre el CB Prat B i el Palamós i el Prat Femení de Futbol i la Florida en aquesta transmissió simultània. Per tant, tornen les tardes de carrusel al Prat Ràdio per primera vegada aquesta temporada. Ara us deixem amb el Next Gen al punt de les 7 de la tarda. Que tingueu una bona tarda, que tingueu un cap de setmana i sobretot, no us oblideu de seguir connectats a la ràdio aquest cap de setmana. Per cert, el diumenge, evidentment, farem el partit en directe de Copa del Rei a partir de les 4, aquest Prat Sant Rafel, on els Pota Blava tenen una renda de 4 gols favorables. Per tant, sumeu-vos a la festa, que serà confirmar que el Prat s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao en aquesta gran festa del futbol Pota Blava i en una ocasió històrica pel conjunt de Cristian Gómez. Ara sí, ens acomiadem. Molt bon cap de setmana i res, fins demà mateix. Adéu-siau.

de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix.

0: flotjada la...
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
10: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
14: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
16: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa, edició vespre.
17: En marxa a hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
19: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
20: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
21: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
17: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
19: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre que no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
22: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
23: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
17: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
19: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents provoquen llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
17: I en flames, una empresa química de Santa Coloma de Caral. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
19: Protecció Civil ha aixecat el confinament preventiu a la població per l'evolució favorable de l'incendi. Ara els bombers treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes.
17: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
19: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victòria Spunsberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
17: I en esports, Jordi Cervantes, l'espanyol reprèn la competició.
0: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de la victòria després de sumar 2 derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Argiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
16: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs sí, estem en plena operació sortida. Evidentment, parlem d'aturades, podríem dir, habituals en una operació sortida. Per tant, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C58, l'autovia A2, la B23, la C32, la C31, però hi ha aturades tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, sí que és cert que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt carregada i també les seves rondes, ronda de dalt, ronda litoral i, a més, en tots dos sentits de la marxa. L'autopista AP7, que ha estat la via que segurament ha presentat més problemes, sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord, per exemple, en sentit Girona, d'uns 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, i en direcció sud, uns 6 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'autopista AP7 a Cambrils s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, ja està retirat, però encara hi ha aturades, uns 4-5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Cambrils i en direcció sud. De la resta de vies, destaquem l'autovia A2 a Jorba, amb retencions de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres de la C-17 a la zona de Granollers durant tota la tarda han complicat el trànsit en direcció a Barcelona, però ja s'han acabat. Per tant, ja parlem de normalitat en aquest tram de la C-17 a l'altura de Granollers. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel sindicat de llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació.

0: aixecat la campada de Plaça Catalunya, comença l'organització de la manifestació del 11 de novembre, la vaga general, on han arrossegat els sindicats majoritaris de Comissions Obreres i l'UGT. I per tant, parlem ara d'aquest primer escalfament, aquest intermig entre la campa de la Plaça Catalunya per l'habitatge i la vaga de l'11 de novembre.
1: Gràcies, Pau. La manifestació és, com dèiem, un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'Estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
2: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
1: Carina Bellbé.
3: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
4: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
3: Un minut de silenci per la Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'Estat espanyol.
1: Un dia més, Mari Carmen ha estat també molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
5: En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
6: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
7: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
5: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
1: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
2: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028.
1: Esther Minguell.
8: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
9: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
10: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
8: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més de 220.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, 2 accidents han provocat llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja hi ha activat

0: del dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
1: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
0: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
1: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
2: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de S'Agaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
2: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
4: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
5: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
4: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
1: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració enguany amb el lema "Teixir vincles és parlar de salut mental". Ràdio Mollet, Emma Balea.
6: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, que ha fet lectura del manifest.
7: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, en les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
6: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
1: I a Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
8: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
9: La novedad de este año es que se ampliará las categorías de observación. No se contará solo a las personas que duermen en la calle, no que tienen la que se contará las personas que están en tiendas de campaña. o en algún edificio ruinoso o en algún parque, en algún aparcamiento. Eso también como novedad de este año.
8: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
1: I encara un apunt en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
0: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
10: Notícies en xarxa.
1: En successos en flames, una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament preventiu a la població.
0: Protecció Civil ha desactivat el pla Procicat perquè les tasques dels bombers evolucionen. L'incendi ha començat a 3:15 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau, però de moment no afecta les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables. S'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers que treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes. Segons els serveis d'emergències, el foc no ha causat danys personals.
1: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins a 120 en els propers 2 anys. L'Ajuntament ha demanat la incorporació immediata d'una 15ena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
11: Amb una plantilla actual d'un 100 d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en 2 dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Eloi.
12: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
11: Per tot plegat, Eloi ha anunciat 2 convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
1: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Cambrils, avui sobre les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren arreu del territori.
13: A Mollet del Vallès, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta tarda tindrà lloc una visita guiada al Centre Cultural La Marineta. La Marineta és un edifici renaixentista que ha viscut la història de la ciutat i coneix molts dels seus secrets. És per aquest motiu que la jornada porta per títol La Marineta, l'hostal que guarda secrets, i els assistents descobriran què amaga aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat.
14: A Cambrils, per les Jornades Europees del Patrimoni, hi haurà una jornada de portes obertes als 3 principals centres patrimonials del Museu d'Història de Cambrils, el Molí de les Treseres, la Torre del Port i la Vila Romana de la Llosa. A més, les persones que s'agostin a la Torre del Port podran veure l'exposició que es va inaugurar dimecres El preu d'un somni, dels artistes Mariano Martínez, Luis Romero i Joan Vilar de Bo. L'objectiu és donar a conèixer la riquesa i la diversitat cultural d'Europa, conscienciar el ciutadà i les administracions sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni comú.
1: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
0: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
1: I Agramunt celebra aquest cap de setmana la 37a Fira del Torró i la Xocolata de Pedra. El tret de sortida ha estat la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, rock que ha obert portes aquest matí. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
15: L'Acadèmia del Turró és l'activitat dirigida a estudiants d'escoles d'hostaleria i turisme i aquest any la novetat és l'obertura d'aquest espai a alumnes de fora de les Terres de Lleida, tal com indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
16: Per primera vegada obrim l'Acadèmia fora de les Terres de Lleida i enguany ens acompanyen també alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i superarem els 140 estudiants que avui es formaran amb nosaltres en una jornada on parlem de tradició, parlem de qualitat i parlem d'innovació i de l'aplicació a la cuina del torró.
15: La fira s'obrirà des de demà fins dilluns al públic amb les últimes novetats en el món del torró i també la gamma més tradicional de producte. Hi haurà més de 150 expositors entre torronaires i productors gastronòmics que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. A dia d'avui, algunes de les sessions, com la que compta amb els tres jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja i Jordi Cruz, ja tenen les entrades esgotades i, com a novetat, es dedicarà tot un dia, el dilluns, a la gastronomia lleidatana, amb una programació especial que es fa en col·laboració amb la Diputació de Lleida.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
17: Bona tarda, Ona. L'Espanyol juga, reinicia aquesta nit la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda davant el Màlaga a partir de les 9 de la nit. La gran novetat a la convocatòria és la presència de Javi Puado i de Roberto Banja i Javi Hernández després de passar per les seves seleccions. El tècnic Manolo González avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i de retrobar-se amb els 3 punts.
18: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
17: El Barça jugarà demà i ho farà contra el Getafe al Camp Nou, un partit que no disputarà Rafinha. El jugador brasiler descansarà tant demà com dimarts, el dia del partit de la Champions davant el Galatasaray. Escoltem el tècnic Hansi Flick.
19: The picture shows something and it's not big injury, but
20: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs, demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
17: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 amb el Dong i a partir de 3 quarts de 9 del vespre les agarenques s'enfrontaran al Lilla francès. Miqui Romagosa, Ràdio Municipal de Terrassa.
21: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 3 quarts de 9 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Dong de Països Baixos a 3 quarts de 2 i a 3 quarts de 1 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
22: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
21: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
17: Per cert, que el Sabadell està guanyant el segon quart per 12-0 al conjunt neerlandès. A l'Eurocamp masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups principal. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica i aquesta tarda ja s'han estrenat amb victòria davant el Primorje per 17-12. Demà s'enfrontaran els anfitrions a 6:15 i diumenge a 9:15 del matí contra el Magna hongarès. De la seva banda, els cenevistes es juguen al passi a Nàpols, s'acaben d'enfrontar al Bully Acmeni i també han guanyat per 11-15. Demà a les 6 de la tarda s'enfrontaran al Posilipo i diumenge a les 10 tancaran la fase amb el Dinamo de Bucarest. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la quarta jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb l'objectiu de mantenir-se amb un balanç positiu a la classificació. Els Blaugrana reben els Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb la intenció de sumar el tercer triomf a la competició europea.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
5: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
6: ¿Qué problema hay?
5: Algo cambió.
7: Se ha puesto borde conmigo porque soy la
5: capa. Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
6: ¿Y?
5: Nosotros.
4: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
6: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
8: ¡Ya basta!
6: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
9: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
4: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
10: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
11: Bienvenido.
12: Creo que necesita uno más grande.
11: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
11: ¿Lista para salir?
4: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
11: Bella, soy yo. Soy mamá.
0: Continguts en xarxa.
14: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
14: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal i l'Olga, símbols de la lluita pel dret a l'habitatge. Jordi Fortià.
15: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
16: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
17: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
14: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
15: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
18: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, llicències d'activitat, etc.
19: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
14: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
15: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents han provocat llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
14: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
15: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller.
14: I en esports, Jordi Cervantes, l'espanyol, reprèn la competició.
20: Els blanquiblaus reinicien la Lliga després d'un parèntesi de 3 setmanes i s'enfronten al Màlaga a partir de les 9 de la nit. L'objectiu perico és tornar al camí de les victòries després de sumar dues derrotes seguides. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre. Els blaugranes busquen el triomf per mantenir el balanç positiu a la competició.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb bones temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar de mica en mica el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara, per exemple, parlem de dues rondes de Barcelona molt carregades i en totes dues direccions, o aquesta àrea metropolitana també continuen les aturades. De fet, tant d'entrada com de sortida, sembla que es van escurçant aquestes cues en aquesta àrea metropolitana, però encara hi trobaríem algunes aturades. Repassem l'AP7, que també millora en general. En sentit nord, parlaríem d'uns 5-6 quilòmetres de lentitud, aturades entre Mollet i Granollers, això l'AP7, sentit nord, sentit Girona, i en direcció sud, sentit Tarragona, també uns 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. De la resta de vies, ens quedem amb les obres de Jorba, que no fan net, ben al contrari, encara presenten aturades de 4-5 quilòmetres, autovia 2, Jorba, sentit Lleida, o aquestes vies que ens porten cap al Pirineu, que també ja es comencen a carregar. Aquest eix del Llobregat, amb retencions de 3-4 quilòmetres, primer al tram de Berga i més endavant a l'altura de Cercs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda. Milers de persones clamen ara mateix a la plaça Universitat amb el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". Una manifestació que, com dèiem, connecta les diferents protestes d'habitatge que hi ha hagut a les diferents places del país amb la vaga de l'11 de novembre, però avui amb un missatge clar per aquestes dues dones que han sigut un símbol de la lluita per l'habitatge digne. Sentim Adèlia Cecera, la portaveu de la PA a Barcelona.
6: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que esto es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos ni de salud ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
5: Les diferents mobilitzacions s'han saldat amb tres cites importants. Primer, els decrets Mari Carmen, després les eleccions generals i, per últim, la gran fita, que és l'11 de novembre, una vaga general on han donat la mà també als sindicats majoritaris, ajuntant el problema de l'habitatge també amb els problemes laborals per apujar el sou i millorar contractes.
0: Gràcies, Pau. La manifestació, com dèiem, és un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellver.
7: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Guateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
8: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
7: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: I un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
9: En una entrevista al Diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
10: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
11: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
9: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
4: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, prevista pel 2028.
0: Esther Minguell.
12: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic, que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 220.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
4: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a la P7 al Vallès i a les rondes de Barcelona. Des de les 12 del migdia hi ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
0: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
4: A més, ha confirmat que l'R11, una de les vies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de Segaró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
0: I qui també ha notat les conseqüències dels aiguats són les empreses. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
4: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
17: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
18: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
19: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
18: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: I un apunt més en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
4: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge, integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
3: Notícies en xarxa.
0: Extingit l'incendi que ha cremat una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
4: L'incendi ha començat a quarts de 4 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau. No ha afectat les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables.
0: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins als 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat l'incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals. efectius.
20: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
21: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
20: Per tot plegat, Aloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un centenar de tractors convocats per JARC han sortit avui al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoll agrícola i els ajuts de la PAC i han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
23: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
22: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes a Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I a hores d'ara, la Ràpita dona el tret de sortida a la desena edició d'Orígens, la gran cita de recreació històrica que durant tot el cap de setmana transforma el barri del Chicago en una vila de principis del segle XX.
4: Els actes han començat ara, a 6:45, amb la tradicional arribada dels carros. La seguiran la inauguració oficial a càrrec de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, i un ampli ventall d'espectacles que inclouen el ball de la companyia Jazz Dansa, el monòleg d'Esperanceta, el ball del Fanalet i la processó marinera des del Pantalà de Rem.
0: Els actes del Festival Origen s'allargaran durant tot el cap de setmana. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
24: Durant dissabte i diumenge els carrers s'ompliran ja amb activitats tradicionals com la pesca al rosegall, a la platja del Pipí, la venda i demostració del peix al Museu de la Mar de l'Ebre, el concurs de suquet de peix, la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i la música de Quico el Celi, el Noi i el Munt de Ferreries. A més, la festa manté el seu caràcter solidari i sostenible amb un pinxo a benefici de la Fundació Ricky Rubio contra el càncer de pulmó i uns gots col·leccionables que enguany han elaborat artistes locals de la Casa del Mar. L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverte, remarca que Orígens és el moment culminant per reivindicar l'arrelament i la projecció del poble.
25: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners.
24: El plat fort d'este cap de setmana arribarà el diumenge a les 11 del matí i a la plaça 1 d'octubre, que és quan s'intentarà batre el rècord Guinness reunint 500 parelles ballant simultàniament la Jota Vella.
0: Silvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jean de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
4: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
0: I els castellers de Vilafranca celebren aquest vespre la victòria al 30è concurs de castells de Tarragona, una diada històrica on van descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història. La celebració compta amb diverses activitats a la plaça Jaume I, al vell mig de la ciutat. Anem cap allà, Ràdio Vilafranca. Enric Vidal, bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, doncs. A la plaça de Jaume I de Vilafranca ara mateix apleguen desenes de persones per començar a celebrar aquest triomf dels castellers de Vilafranca el passat diumenge a Tarragona, on van guanyar el seu 14è concurs de castells de la seva història. Com dèiem, altre diverses activitats. Tenim un taller de pintacares, tenim un taller de teles, i ara mateix la gent també es pot fer fotografies amb el trofeu d'aquest 14è concurs de castells. Ernest Gallart és el president dels castellers de Vilafranca.
2: Les circumstàncies d'aquest últim concurs no van permetre, doncs, fer la celebració típica, no? El dinar, allargar-se una mica i poder, doncs, que la gent de Vilafranca també pogués entrar al nostre local, a Cal Figuerot, i una mica l'objectiu d'aquesta festa del concurs, com sempre que el guanyem, és obrir, doncs, aquest èxit a tota la vila, que, com sabem, doncs, el concurs és limitat a nivell d'entrades, no pot participar-hi tot Vilafranca com voldria, i, per tant, doncs, això, obrir-ho tota la vila, fer una mica de, doncs, una part més familiar, com la que veieu ara, no?, així amb unes teles acrobàtiques, amb el pintacares, i després, doncs, a mesura que avanci la tarda i la nit, doncs, hi ha gent més jove, gent més gran, que pugui gaudir de la festa.
1: Com deia el president, a partir de les 10 de la nit en aquesta mateixa plaça de Jaume I, just davant de la Basílica de Santa Maria, hi haurà una sessió de DJ fins a la 1 de la matinada. Com a curiositat, avui Vilafranca pot gaudir de la pancarta vertical que, doncs, va, doncs, fer que els castellers de Vilafranca intentessin el Pilar de Nou amb forra, manillers i puntals a la tarda corona plaça. Per tant, doncs, desenes de persones ara mateix a la plaça de Jaume I de Vilafranca celebrant aquest concurs de castells.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar a l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Ja es coneix l'11 en el qual sortirà l'Espanyol a Màlaga per disputar la 8a jornada de Lliga a partir de les 9 de la nit. Manolo González disposa aquest 11 amb Ángel Fortuño a la porteria i els altres 10 homes de camp: Quilinchi, Riedel, Cabrera, El Hilali, Pol Lozano, Edu Expósito, Javi Hernández, Brian, Dolan i Roberto. Un tècnic, Manolo González, que avisa que l'equip té ganes de tornar a competir, de retrobar-se amb els 3 punts.
3: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que, bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar, bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: El Barça no jugarà fins demà, ho farà contra el Getafe al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda i ho farà sense Rafinha, que descansarà durant una setmana. En Waterpolo aquest divendres comença la fase de prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 de la tarda i estan guanyant 21-3 en els darrers últims 5 minuts de partit. En canvi, el Terrassa s'enfrontarà a... el Sabadell ja està guanyant el Dong i el Terrassa s'enfrontarà a l'Illa Francesa. El Catalunya disputa la fase de grups de Glifada a Grècia i s'enfrontarà a partir d'un quart de 10 de la nit a l'equip anfitrió. A l'Eurocup masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups. Els agrencs disputen la prèvia a Podgorica. Aquesta tarda s'han estrenat amb victòria davant el Primorje per 11-15 i els cenevistes juguen el passi a Nàpols i han jugat aquesta tarda davant el Buliangmen i també han guanyat per 17-12. El Barça juga aquest vespre a la 4a jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Kevin Panther és el capità del conjunt del Barça.
4: Tenen un bon equip. Al llarg dels anys he jugat molts cops contra ells. Sempre han estat un equip sòlid, derrotables, clar, però sempre tenen el talent per acabar entre els 8 primers. Hem d'estar preparats, com qualsevol altre partit, i intentar fer-nos forts a casa.
2: I és que el Barça busca la tercera victòria a Europa. Rebrà al Palau Blaugrana els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, benvinguts al nostre programa Partitura de Tarda. Avui dediquem el programa a un sol compositor, però un sol compositor que és, en si mateix, un univers. Claude Debussy, un nom que no necessita presentació i tanmateix en mereix una perquè la seva música és d'aquelles que, com millor l'escoltes, menys pots dir que la coneixes del tot. Al llarg d'aquesta tarda escoltem tres de les seves obres capitals, començant en la intimitat, els preludis del primer quadern, el piano en la versió llegendària d'Arturo Benedetti i Michelangeli, continuant a mar obert amb la mer, aquelles tres esquisses sinfòniques que la London Symphony Orchestra interpreta sota la batuta de François Xavier Rod, i tanquem el programa amb les imatges per a orquestra, en la gravació que fa que va fer, millor dit, Leonard Bernstein amb l'orquestra de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma. Tres mirades, tres espais sonors, un mateix artista que al llarg de tota la seva vida va perseguir una sola cosa, que la música fos atmosfera abans que argument i llum abans que pedra. Doncs poseu-vos còmodes, comença Partitura de Tarda. Comencem parlant de Claude Debussy. Mireu, va néixer el 1862 a Saint-Germain-en-Laye, a les afores de París, en una família modesta que probablement no imaginava que criava el compositor que canviaria per sempre el curs de la música occidental. Va entrar al Conservatori de París amb 11 anys i allà va aprendre les regles amb la mateixa diligència amb la qual tot seguit les trencava. No per rebeldia estèril, sinó perquè el que sentia dins seu no cabia en les molles de l'harmonia tradicional. Un jurat va escriure en un dels seus exercicis que la seva música era bizarra, incomprensible, inexecutable. Ell ho va prendre gairebé com un elogi. El que va marcar de debò no va ser la gran arquitectura germànica dels seus contemporanis. Van ser les percussions i melodies del gamelan, conjunt instrumental tradicional de Java i Bali, indonesis, que va escoltar l'Exposició Universal de París de 1889. Van ser Chopin, Mallarmé, Verlaine, van ser els impressionistes de la pintura, Monet, Renoir, que havien decidit que el contorn és una mentida, que la realitat no és sòlida, sinó lluminosa i canviant. Debussy va filtrar-ho tot i va inventar una veu pròpia, inconfusible, una música que suggeria en lloc d'afirmar que era atmosfera abans que argument, que deixava espai a l'oient per respirar-hi dins. L'obra que sentirem a continuació, els preludis del primer quadern, pertanyen a l'any 1910. 12 peces breus que Debussy va escriure per al piano amb una economia de mitjans i una precisió d'orfebre que no deixen d'estorar. No és una suite ni una sonata, ni cap de les formes que la música occidental havia consagrat. Són 12 peces que és bastant soles, cadascú un món, i Debussy va tenir la delicadesa de no posar-hi títols al principi de cada peça. Els va col·locar al final, entre parèntesis, i seguís de punts suspensius, com si no volgués imposar una imatge abans de l'escolta, sinó suggerir-la un cop la música ja havia parlat. Com si et digués, ara que ho has sentit, potser t'assembla això. Hi ha de tot en aquest primer quadern, la solemnitat misteriosa de la catedral d'Englutí, aquella catedral que puja des del fons del mar entre cors profuns i immòbils que semblen campanes submergides. La tendresa diàfana de la filla au cheveux de Lin és una melodia, o la noia dels cabells de Lin, una melodia tan simple i tan perfecta que sembla haver existit sempre. La dansa arcaica, les danses de Delfes, la transferència quasi geomètrica de Boales, on Debussy construeix tot un paisatge amb una escala de tons sencers que són estranya i inevitable alhora. Cada peça és breu, cap no s'allarga sense necessitat. Debussy sabia exactament quan una idea havia dit tot el que tenia a dir i en aquell moment s'aturava. Bé, l'obra que escoltarem a continuació, el piano d'Arturo Benedetti Michelangeli, un nom que en el món del piano porta una aura especial. Michelangeli va néixer a Brescia el 1920 i va morir a Lugano el 1995. Va ser per al piano del segle XX una figura llegendària, admirat sense reserves, temut amb raó i temporadament escàs,
perquè Michelangeli tocava poc, en molts pocs llocs, i cancel·lava concerts amb una regularitat que s'expressava als empresaris i mantenia els seus admiradors en un estat de curiositat permanent, però quan tocava, la sala s'immobilitzava. La seva manera d'interpretar Debussy és singular. No hi ha ornament gratuït, no hi ha efecte afegit. Hi ha una claredat absoluta, un control del so que permet sentir cada veu com si estigués suspesa en un espai transparent. Michelangeli no difumina, Debussy l'il·lumina, i paradoxalment, en aquella llum tan nítida, el misteri de la música no desapareix, s'intensifica. La gravació que escoltarem és la que va fer per al segell Deutsche Grammophon, una gravació que pertany al cànon del repertori discogràfic del piano, d'una coherència i una intel·ligència rarament igualades. Els preludis del primer quadern representen possiblement la veu més íntima de Debussy, aquell compositor que al conservatori desconcertava els professors, que buscava una música semblant a la llum sobre l'aigua més que en una arquitectura de pedra, i aconsegueix la destil·lació perfecta del seu estil. Poc volum, màxima expressió. La versió de Michelangelo és d'aquells que poden escoltar moltes vegades i sempre hi ha alguna cosa que no havia sentit del tot. No perquè sigui la més passional ni la més sensorial, sinó perquè és una intel·ligència i honestetat rarament igualades. La música de Debussy no s'esgota, com la llum de la tarda que canvia

impossible, però no el trossa un pogut, veig els croquis

i veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor...

listos para

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

The blues is alright. The Roots Blues Radio is el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: I'm in the fucking truck house.
1: Fuck Max you, Power, bitch. Put the sauce.
2: Di que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm.

nit quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic

지금도

0: l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
1: Sabe o que digo?